0: Club. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 4.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: 90.7 FM.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la veu. Són les 5.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 7.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia. L'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que de moment es manté indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 29 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on a aquesta hora una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. I anirem en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura del llum i el gas. Empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SAlert a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni la suspensió de les classes, però insisteix a demanar precaució. El govern ha aprovat fins a 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents amb l'objectiu que Catalunya sigui la primera comunitat amb un model propi. L'executiu preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes. A més, s'acorda adoptar el llindar dels 14 anys per a l'ús de la intel·ligència artificial en espais com biblioteques o lleure. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, en partit d'Eurolliga. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I en cultura, el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Passen 4 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si la pluja ha començat ja a fer la guitza als conductors. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts, com deies, amb aquesta precaució per aquestes fortes pluges que a hores d'ara, de moment, ens deixa una xarxa viària sense accidents a hores d'ara. Sí que és cert que tenim un accident des d'aquesta matinada, primera hora de la matinada, ha estat a la AP7 de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que encara a hores d'ara continua tallant la calçada i però obre un desviament per la sortida 297 en sentit nord que va a Barcelona, provocant però menys d'un quilòmetre de cues. Més enllà d'aquesta incidència tenim força tranquil·litat. Per altra banda, parlaríem de moment de retencions habituals ben formades, sobretot en direcció a Barcelona, des del Vallès. Hi ha cues per la C58 de manera intermitent des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat, que doncs que dificulta aquesta circulació en tot el seu tram, com dèiem, al vessant Besòs, que de retruc doncs també afecta amb fortes retencions ja en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
3: I atenció un dia més a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats previst avui dimarts. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. I doncs justament, parlant de pluges, parlant de tempestes, anem a repassar la previsió del temps i ho fem com cada dia amb en Lluís Miquel. Miquel Pérez, molt bon dia.
5: Molt bon dia. Pendents de les tempestes que ja a hores d'ara descarreguen amb moltes ganes, sobretot al nord de Tarragona. Immediatament serà bàsicament a la conca del riu Gaià i del Foix, on més aigua es recollirà. Però immediatament també aquestes pluges amb ganes van caient per l'Ebre i arribaran a l'àmbit metropolità. Molta precaució, per exemple, a la conca més baixa del Llobregat i de la Riera de Rubí, per exemple, perquè rebran molta aigua en poca estona. Ja al llarg d'aquest migdia, aquesta tarda, les tempestes més fortes i sempre amb molta mala bava arribaran a les comarques de Girona, compte l'Empordà o, per exemple, a la Selva. Independentment, alguns ruixats continuaran caient cap al Prepirineu o aquesta tarda, per exemple, a les comarques de Ponent. Sempre amb un ambient xafogós. No ha de refrescar gaire. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa. Edició matí.
3: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment, tampoc l'aval a Sumar com a soci de govern. És una informació de la Carina Bellvé.
6: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui dimarts. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
7: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
8: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
3: Un dels partits que va votar en contra del decret i que encara ara manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i protegir petits propietaris.
9: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
3: Unes pressions que arriben des de la dreta, però també des de l'esquerra, per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta i ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
10: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
3: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dimarts poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Aquestes eren les reflexions de Carmen Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, i de Gisela Bermúdez, portaveu del Sindicat de l'Habitatge Socialista de Catalunya.
11: Contractes indefinits. No pot ser que els llogaters estiguem cada 5 anys patint de si ens renoven o no el contracte, que ens facin xantatge abans de que s'acabi el lloguer amb si ens renoven o no renoven. Això no pot ser. Això ens aboca a estar constantment en una situació de por i de no reclamar coses tan bàsiques com que ens arreglin les humitats.
12: Tot apunta que el Real Decret Llei tornarà a quedar-se en una altra farsa més d'un dels governs menys impotents, no? De la nostra història.
3: Totes aquestes manifestacions al carrer han servit perquè, finalment, l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros, lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.600 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I com us dèiem, mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora és prevista o està prevista que la comitiva judicial faci fora de casa seva a un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot és a mans de la justícia. A les portes d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i a la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, explica'ns quina és l'última hora, quina és ara mateix la situació aquí.
13: Bon dia, Helena. Doncs ja ho veieu, calma tensa aquesta hora aquí a la Ronda Cerdanya, al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha un ampli desplegament policial. Aquesta hora, quatre furgonetes dels Mossos d'Esquadra i diversos vehicles també del cos policial que estan a l'espera de la comitiva judicial que té prevista l'arribada a les 8 del matí. El desnonament doncs, és en aquesta família que es veu al balcó d'aquesta casa verda, que és una família amb una persona amb un 87% de discapacitat i la seva germana, una dona que destina pràcticament tots els ingressos a pagar aquest lloguer de 700 euros. També tenen tres menors a càrrec. Tenim també a l'altra banda doncs, una mica de preparatius del Sindicat de l'Habitatge i persones doncs, que donen suport a aquesta mobilització i que intenten i que intentaran, vaja, aturar aquest desnonament. Tenim la Pilar Sánchez amb nosaltres, que és membre del Sindicat de l'Habitatge, perquè ens expliqui una miqueta l'última hora, perquè ho dèiem també a l'inici, que l'Ajuntament ha intercedit per intentar endarrerir aquest desnonament. Com està ara mateix la situació, Pilar?
14: La situació ara mateix està que jutjats no ha cedit, ha dit que aquest desnonament s'executa sí o sí. Nosaltres vam estar ahir, de fet, durant el dia, jutjats també intentant que s'aturés. Com dius, l'Ajuntament ha fet declaracions a que demanava suspensió, però aquí, com pots veure, hi ha un macrodispositiu i fins on sabem, jutjats ha dit que executa. Estaran aquí a les 8, per tant, sabrem alguna cosa a les 8. Nosaltres fins aleshores intentarem fer tota la pressió que es pugui, mediàtica, de pressió a jutjats, de pressió a les institucions, perquè creiem que és un moment especialment greu on ja hem vist, no, tots els últims dies el nivell de mobilització que s'està donant al carrer, precisament per casos com aquests, precisament per la crisi de l'habitatge i la part més descarnada, que són els desnonaments, els que ens hem d'enfrontar cada dia, no? Com ha estat el cas de la Mari Carmen, com ha estat el cas de la nostra companya Olga, que es va treure la vida a Hospitalet a causa també de que la desnonessin del pis de casa seva. Per tant, la situació està molt tensa, no ens podem seguir permetent que hi hagin desnonaments. Avui hi ha suposadament un decret sobre la taula i no, i s'està parlant d'això. Aleshores, ens sembla especialment greu que estiguin aquí a Mataró, en un dels barris també més castigats per la crisi de l'habitatge, com és Cerdanyola, i on ja hem tingut també moments d'altíssima tensió a causa dels desnonaments en els últims anys, estiguin doncs venint a executar a una família que, com tu has bé comentat, doncs, són l'Alicia i en Jordi té un 80%, més d'un 80% de discapacitat, l'Alicia té 3 menors a càrrec i estan en una situació d'extrema d'extrema urgència davant d'aquesta situació, sí.
13: Pilar, moltes gràcies. Estarem al cas de com segueix tot plegat. Ahir al vespre també l'Ajuntament de Mataró hi va haver una manifestació amb un centenar de persones reivindicant el dret de l'habitatge, i a més afegim que a les 10 hi ha previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Rocafonda, i de tota manera estarem al cas, us demanarem tornar a entrar doncs, per explicar l'última hora del que passi aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
3: Doncs gràcies, companys de TV Mataró. Clara, doncs, pendent del que pugui passar, evidentment, quan passi alguna cosa, si hi ha notícia, ens demaneu pas i tornarem a connectar amb vosaltres d'aquí, des del barri de Cerdanyola de Mataró. Doncs vinga, pendents d'aquesta situació ara mateix. Gràcies, companys. El cas mediàtic de la Mari Carmen ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat, i cada ciutat té les seves particularitats. A Lleida, per exemple, el sector immobiliari alerta de les dificultats per accedir a un pis i reclama més oferta i polítiques públiques a llarg termini.
15: El Col·legi d'APIS calcula que entre un 20 i un 30% de la població de Lleida té greus dificultats per accedir a un pis a causa de la precarietat laboral i la manca d'oferta. Més enllà de casos com el desnonament de la Mari Carmen a Madrid, el sector situa el problema a Lleida en les famílies migrades que es queden sense alternativa quan acaba el contracte.
16: Aquesta és una tragèdia, però jo crec que la tragèdia real, per exemple, a Lleida, és casos com una persona marroquina, una dona marroquina, que pot tindre ja el seu contracte en vies d'extinció perquè ja ha complert els 5 anys més els 3, i que, per tant, la llei l'avale el propietari per poder rescindir el contracte. Aquí sí que hi ha una tragèdia, perquè és probable que aquesta senyora no trobi un altre habitatge de lloguer per les seves circumstàncies.
15: El sector reclama polítiques públiques a 25 anys vista per reduir el dèficit d'habitatge social.
3: A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a calefacció podria veure un increment del cost per damunt del 50% aquesta tardor. Passen ara mateix mateix 3 minuts d'un quart de 8 empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni tampoc la suspensió de les classes, però sí que insisteix a demanar precaució davant d'un fenomen de pluges intenses que no serà generalitzat, sinó local. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera també una compareixença informativa a partir de les 8 d'aquest matí, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Ara per ara, no sé si plou o no plou aquí a Barcelona.
17: Bon dia, Elena. La previsió és que plourà i molt a Barcelona i la seva àrea metropolitana a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda, segons la previsió de Protecció Civil, però l'alerta supera les fronteres de la regió metropolitana de Barcelona i implicarà un total de 13 comarques, des del Baix Camp i fins a la Selva. En les últimes hores, els habitants d'aquestes 13 comarques han rebut l'alerta per part de Protecció Civil, que almenys per ara no ha decretat cap restricció de mobilitat i tampoc no ha suspès les classes, així que escoles i instituts hauran d'obrir les seves portes d'aquí una hora, si és que no es produeixen canvis d'última hora. I en la seva última compareixença, fa només unes hores, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, insistia en les recomanacions bàsiques en un matí com el de que ens espera aquest dimarts. Per exemple, no apropar-se a les zones inundables, evitar al màxim els trajectes innecessaris i tampoc fer activitats a l'aire lliure.
18: I aquesta situació, el que ens demana és tenir aquesta vigilància, aquesta cura, amb aquesta possibilitat de pluges intenses que poden haver-hi. Són pluges que poden ser localment intenses, no veiem que sigui una situació generalitzada, que hi hagi d'haver-hi pluges generals en el territori, sinó que seran molt puntuals i per aquest motiu doncs no valorem aquestes mesures generalitzades en el territori de limitar activitats o limitar mobilitat, sinó que el que demanaria més, sobretot aquesta cura, aquesta vigilància, d'estar atents amb quina és la situació meteorològica i actuar en conseqüència.
17: I Elena, atenció, perquè podrien caure 40 litres per metre quadrat en mitja hora i fins a 90 litres per metre quadrat en un període de 3 hores. A més, s'eleva fins a 5 el grau màxim de perill a bona part del territori afectat. I tot plegat passa quan som a l'espera que a partir de les 8 del matí, des d'aquí, des del Departament d'Interior, es faci un nou balanç, actualitzin les dades de les incidències d'aquest episodi de fortes pluges que ens afectarà aquest matí de dimarts.
3: Doncs un altre punt d'atenció informativa aquest matí, en aquest cas a Barcelona, amb l'Anna Ruiz també muntant guàrdia. Gràcies, doncs, companys, i pendents d'aquesta compareixença. Fins ara. El govern ha aprovat fins a 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents amb l'objectiu que Catalunya sigui la primera comunitat amb un model propi després de l'informe del Departament de Salut en base a 700 estudis que alertava de les greus conseqüències per la salut dels menors. En aquest sentit, l'executiu preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes. A més, s'acorda adoptar el llindar dels 14 anys per a l'ús d'intel·ligència artificial en espais com biblioteques o lleure. N'ha parlat Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
19: Quan els mestres detectin una conducta no adequada dels menors, doncs, com Salut són dues conselleries doncs, prioritàries. I per tant, insisteixo, aquest és un treball de 12 conselleries, cadascú fa la seva feina, cadascú aporta el que és necessari perquè hi ha un bé jurídic a protegir, que és la salut dels nostres nens. I igual que tenim molt clar que no és bo que els nostres nens mengin productes refinats i molt sucre i molt greix i molt, doncs també tenim molt clar que igual que la salut física és important, la salut emocional i psicològica és tan igual o més important.
3: El Barça de bàsquet afronta una setmana exigent amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 de la tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Alexander Sekulic, que el curs passat dirigia el Dubai.
20: It's gonna be, for me, very interesting.
21: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
20: Players and coach, they changed some things, so...
21: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
20: Energy is going to be a very important part of the game.
3: I s'ha celebrat la segona edició dels Premis Més Bàsquet, organitzats per la Federació Catalana de Bàsquet en col·laboració amb la xarxa. L'acte ha reconegut la trajectòria de jugadors del bàsquet català i també ha visibilitzat les històries més destacades que han aparegut al programa de la xarxa Més. Entre els premiats destaquen Laia Reventós, escollida referent del bàsquet femení, Ari Pujol, guardonada per la seva trajectòria, i Jaume Ponsarnau i Mònica Lázaro, escollits com a millors entrenadors. Txell Alarcón, del Haïri, i Oriol Paulí, de l'Ilerna Lleida, han rebut la distinció de millors jugadors.
22: Bueno, un orgull, primer de tot, i una satisfacció pel fet de dir, bueno, que és un reconeixement a la temporada passada, que va ser una gran temporada, i molt content per rebre el premi, i bueno, crec que la Federació Catalana, que pensi en mi, amb el nivell que hi ha de jugadors catalans, doncs ja et dic, és un orgull i una felicitat gran.
3: El Freiking Balomano Granollers debuta demà a la Lliga Europea d'Handbol, la segona màxima competició continental. L'estrena serà davant d'un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. L'Òscar del Río, de BOTV, ens explica com prepara el duel el conjunt vallesà.
23: El Freiking Balomano Granollers arriba amb molta força al primer compromís europeu de la temporada. Els d'Antonio Rama visiten la pista del Flensburg, un dels equips candidats a guanyar la UEFA European League. Els alemanys a priori parteixen com a cap de cartell del grup, però els granollerins volen intentar donar la sorpresa com ja van fer fa tres temporades.
24: És molt difícil. Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos pel següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt.
23: Els blancs i blaus afronten el compromís carregats de moral, invictes a les tres primeres jornades de Lliga i refensa de les adversitats dels partits. En el 2023 els vallesans van ser capaços de remuntar quarts de final un 30-31 desfavorable i accedir a la Final Four de la competició, deixant fora l'anfitrió, el Flensburg. Tres temporades després, pràcticament les dues plantilles són diferents i es trobaran un escenari completament canviat.

El Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, coral. Hi ha intervingut l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la Pau.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat, manté la indignació al carrer en protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. De seguida us ho ampliem, buscarem el punt de vista dels propietaris en conversa amb la presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 29 de setembre. El fons voltor propietat del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on a aquesta hora una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure, ara, com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 d'aquest matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. D'aquí a pocs minuts s'actualitzarà la situació, o actualitzarem nosaltres la situació, en una compareixença al Departament d'Interior, on hi serem en directe. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I de la cultura, avui destaquem que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada manté tallada l'AP7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, cap a Barcelona, amb un desviament per la sortida 297 que provoca menys d'un quilòmetre de cua. D'altra banda, ja s'han format les retencions habituals d'accés a Barcelona. Des del Vallès, la C58 va carregada des de Sant Quirze, congestionant el nus de la Trinitat i de retruc, afectant les dues rondes en sentit sud. A l'AP7 també hi ha cues en sentit sud a Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i també els regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats previstos aquests dimarts. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. Doncs precisament, molta atenció al temps. Comencem al matí pendents d'aquestes tempestes fortes, sobretot al nord de Tarragona, a les Corts, conques del Gaià i del Foix. Les pluges, però, avançaran cap a les Terres de l'Ebre i també cap a l'àmbit metropolità, amb molta aigua en poca estona, especialment al Baix Llobregat. De cara a la tarda, les tempestes seran més intenses i arribaran sobretot a les comarques de Girona, especialment a l'Empordà i a la Selva. També hi haurà alguns ruixats al Prepirineu i a les comarques de Ponent, tot plegat amb un ambient xafogós i sense una baixada clara de les temperatures.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara 5 minuts i mig de 8:15. Ara sí, entrem de ple en matèria. Us ho dèiem, contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat Decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, però també prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara i encara els suports al Congrés. I de moment, tampoc l'aval sembla sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia ara mateix la Carina Bellvé.
2: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi ho dèiem avui dimarts. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
3: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
4: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta i també des de l'esquerra per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
5: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los...

0: Catalunya, treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dimarts, aquest dilluns, poc després de les 7 de la tarda, a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Unes manifestacions arreu de l'estat espanyol i al carrer, evidentment, que han servit perquè, finalment, l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys, amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros, lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara, falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora és previst que la comitiva judicial faci fora de casa seva un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot és en mans de la justícia. A la porta d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, quina és ara mateix la situació? Tot continua igual.
2: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, continuem a l'espera de l'arribada de la comitiva judicial que està prevista aproximadament pels vols de les 8 del matí i, com veieu, tot i que continua el mateix desplegament policial, ha arribat doncs, moltes més persones que donen suport a aquesta hora al Sindicat de l'Habitatge de Mataró i que s'han aplegat aquí amb l'objectiu d'aturar aquest desnonament. Fa un moment han fet un petit discurs aquí al carrer dient que aquestes hores són claus, són molt importants per poder aturar aquest desnonament i que es tracta d'un context doncs, que ara mateix amb el cas de la Mari Carmen d'aquesta setmana passada, doncs és un moment en què no es poden seguir permetent aquestes situacions. Com dèiem, esperem a les 8, que serà el moment en què hauria d'arribar aquesta comitiva judicial. Recordar que l'Ajuntament havia intercedit per aturar aquest desnonament i intentar allargar aquesta execució fins que aquesta família pogués traslladar-se a un altre immoble, però que de moment, com veieu, doncs, segueix aquest desplegament policial que hauria d'executar aquest llançament. Per tant, a l'espera a aquesta hora i també doncs, ara ja és molt més clar i hi ha molta expectació per part del veïnat, molts veïns als balcons i també nens i nenes que van cap a l'escola i que estan doncs, molt atents a tot el que està passant aquí a darrere nostra. Si us sembla, seguirem connectats doncs, per poder-vos informar de l'última hora de tot el que vagi passant aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: I tant que sí, Clara. Moltes gràcies. Doncs pendents de vosaltres també. Bon dia. Fins d'aquí una estona. Doncs veient aquesta situació i també un cop esbossades algunes de les mesures que hauria d'incloure el nou decret antidesnonaments, volem saber com ho veu i com ho viu el sector immobiliari. Ens acompanya Montserrat Junyent, ella és presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya. Senyora Junyent, gràcies per ser amb nosaltres aquest matí. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Les filtracions del decret apunten a una estabilització dels contractes de lloguer, parlàvem d'una pròrroga de 2 anys, i també proposa limitar-ne les actualitzacions anuals al 2% fins a finals del 2027. Com afectarà això al mercat i a la relació entre propietaris i inquilins, segons el seu punt de vista?
3: Bé, jo diria que aquestes mesures, novament, s'han d'analitzar, s'ha de veure el text,

0: pogut veure un text però d'una manera, no he tingut temps d'estudiar-lo, però jo diria que són mesures que hem de veure amb certa prevenció. És a dir, dubto que això serveixi per la gent des del principi. Ens manca oferta i això no incentiva l'oferta. Per tant, probablement seguirem tenint problemes en l'accés a l'habitatge i no solucionarem el problema de fons. Això són novament pedaços els que portem fent des de fa molt de temps.
1: Per altra banda, el decret també inclou bonificacions fiscals per als inquilins, però també incentius per als propietaris que abaixin el preu del lloguer. Són mesures realistes? Poden tenir un efecte immediat?
0: Bé, les mesures fiscals probablement s'han de mirar positivament, no dic pas que no siguin iniciatives positives, però per altra banda el que crec que hi ha és de la suspensió de manera indefinida i retroactiva els desnonaments, i per tant això pot suposar que retraigui a molts propietaris de posar el lloguer residencial. Per què? Perquè lògicament saben quan el lloguen, però no saben quan el podran recuperar. I com sempre estem dient des del principi també, s'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge. Perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat. A més, quan això, aquestes compensacions venen a càrrec, sembla, de les administracions autonòmiques, i si no es dota d'un pressupost i una partida que ho pugui fer, serà difícil que ens en sortim.
1: Senyora Junyent, parlàvem de la possibilitat de que aquestes persones vulnerables no se les pugui fer fora de casa. Una de les claus, sens dubte, és frenar les pràctiques abusives dels fons voltor des dels APIs. Quines eines creieu que són realment efectives per evitar dinàmiques especulatives?
0: Bé, és que ja d'entrada tenim la tendència de qualificar especulativa qualsevol transacció, qualsevol adquisició. Però realment és que si ens ho mirem bé, tots aquests immobles que obliguen a molts propietaris a posar-los a la venda acaben sent comprats per aquests fons, que no tots els fons han de ser qualificats de fons voltor, i hem de veure què és especular, perquè moltes vegades és una inversió, i una inversió és una activitat legítima en la que hi ha una inversió per part d'aquest propietari que adquireix aquest immoble, fa unes actuacions, per tant aquest no és una transmissió sense valor afegit, sinó que hi ha un valor afegit, i això no ho podem entendre. Com s'ha de frenar l'especulació? Jo diria que el que hem de començar és a sentar-nos tots plegats. Ho portem dit fa molt de temps. No es pot legislar sense escoltar el sector privat, no s'està escoltant. Nosaltres no formem part de cap manera d'aquestes negociacions, sempre és a posteriori, i per molt que ho intentem de fer arribar i que ho hem fet i que tenen propostes nostres, la receptivitat avui per avui és nul·la, perquè estem vinculats a situació derivada de l'aritmètica parlamentària. I aquesta aritmètica parlamentària, tant a Catalunya com al Congrés dels Diputats a l'Estat espanyol, doncs ens aboca en aquesta dificultat de dir amb les nostres propostes a el que és la legislació que s'està tractant.
1: Tenim petits problemes, Montserrat Junyent, per escoltar-la amb claredat. En tot cas, ha quedat clara la postura dels APIs, i en tot cas, evidentment, n'haurem de seguir parlant quan tinguem el text definitiu. Gràcies per aquesta primera impressió. Bon dia.
0: A vosaltres. Gràcies.
1: A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a calefacció podria veure un increment del cost per sobre del 50% aquesta tardor. Una altra tensió informativa avui és la que sembla que ens espera a nivell meteorològic, i és que empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana sobretot extremar la prudència, la precaució. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni tampoc la suspensió de les classes, però sí que insisteix a demanar prudència davant d'un fenomen de pluges intenses que no serà generalitzat, sinó local. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera d'aquí aproximadament uns 10 minuts una compareixença informativa, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és ara mateix la situació? Suposo que això està a punt de començar d'aquí una estona, eh?
2: Bon dia, Helena. Sí, molt pendents d'aquesta compareixença informativa que arrencarà d'aquí uns minuts aquí al Departament d'Interior per oferir informació actualitzada i les últimes incidències pel que fa a l'evolució d'aquest episodi de pluges intenses que ha de començar també d'aquí uns minuts a partir de les 8 del matí a Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i això, l'alerta sobrepassa, supera les fronteres de la regió metropolitana de Barcelona, implica i afecta un total de 13 comarques des del Baix Camp fins a la Selva, comarques que van rebre a nit l'SALER per part de Protecció Civil, que per ara, i si no hi ha cap canvi, no ha imposat restriccions de mobilitat, tampoc no s'han suspès les classes i almenys per ara, insistim, si no hi ha canvis d'última hora, escoles i instituts han d'obrir les seves portes també d'aquí uns minuts. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, llançava a nit en la seva última compareixença fa només una hores les recomanacions bàsiques per sobreviure a un matí complicat com el que ens espera d'aquí una estona.
3: I aquesta situació, el que ens demana és tenir aquesta vigilància, aquesta cura, amb aquesta possibilitat de pluges intenses que poden haver-hi. Són pluges que poden ser localment intenses, no veiem que sigui una situació generalitzada, que hi hagi d'haver-hi pluges generals en el territori, sinó que seran molt puntuals i per aquest motiu doncs no valorem aquestes mesures generalitzades en el territori de limitar activitats o limitar mobilitat, sinó que el que demanaria més, sobretot aquesta cura, aquesta vigilància, d'estar atents amb quina és la situació meteorològica i actuar en conseqüència.
2: I insistència en aquesta crida a la prudència, a la calma, a extremar al màxim les precaucions a pocs minuts perquè el Departament d'Interior ofereixi aquesta nova compareixença informativa per avaluar i aportar les últimes incidències d'aquest episodi de pluges que, insistim, Helena, ha de començar a caure d'aquí uns minuts a Barcelona i la seva àrea metropolitana a partir de les 8 del matí. Així que molt pendents d'aquesta compareixença informativa que seguirem en directe al Next.
1: Doncs pendent de totes dues coses, de la compareixença al mateix temps que hi ha de caure un xàfec important en aquesta àrea metropolitana. Gràcies, Anna, que vagi bé. Fins ara, fins aquí una estona. A tot això afegim que els Mossos d'Esquadra investiguen un nou possible cas de segrest que va passar diumenge a Calella, al Maresme. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. Els fets van passar cap a 2:15 de la nit als afores de Calella. La víctima encara no hauria aparegut. I encara en l'àmbit dels successos, un home ha resultat ferit greu en ser apunyalat a l'interior de l'hotel Casa Fuster al Passeig de Gràcia de Barcelona. La seva vida, però, no perilla. Els fets van passar ahir a la tarda. Els Mossos estan investigant quina va ser la causa d'aquesta incidència.

0: El Barça de bàsquet afronta una setmana exigent, amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 de la tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Aleksandar Sekulić, que el curs passat justament dirigia el Dubai.
1: It's gonna be, for me, very interesting.
2: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
1: Players and coach, they changed some things, so...
2: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
0: La selecció espanyola de futbol té avui un nou compromís de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia a 9:15 del vespre a Sevilla. El combinat, ja sense el blaugrana Eric García, que ha tornat a Barcelona per unes molèsties al genoll, s'enfrontarà al conjunt del també blaugrana Livakovic. Els de Luis de la Fuente buscaran sumar el segon triomf després de la victòria davant Anglaterra a Wembley.
3: Incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos, y tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial, muy importante. Y además, con nuevo seleccionador, entiendo que los bríos, pues siempre, al principio, te da un poquito esa energía.
0: Javi Puado compta els dies per tornar a una convocatòria amb l'Espanyol. El capità afronta la recta final de la recuperació per la greu lesió de genoll que va patir al gener i ja entrena, de fet, amb la resta del grup. L'equip blanquiblau, que encadena dues derrotes, disputarà divendres un amistós contra l'Ipswich Town anglès. El duel ha de servir per mantenir el ritme de cara al proper partit de Lliga, el 9 d'octubre, al camp del Màlaga.

I arribarem a les 8 explicant-vos que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també, entre d'altres, del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, coral. Hi han intervingut l'Orfeo Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la pau. El municipi de Montgai serà durant 4 dies la capital de la il·lusió. Des d'aquest dijous i fins diumenge acull la 18a edició del Montgai Màgic amb 130 espectacles de màgia i il·lusionisme i 62 artistes vinguts d'arreu del món. Un festival familiar únic on els més petits podran descobrir els secrets de la màgia mentre les famílies gaudeixen d'un ambient festiu i acollidor. Una mostra que també té un vessant solidari de la màgia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. L'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny, a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que de moment es manté indefinida. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat des del Notícies en Xarxa d'unes mesures que es poden girar en contra de l'accés a l'habitatge si es posen pals a les rodes als propietaris.
3: S'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge. Perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
2: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 29 de setembre. I al punt de les 8 repassem més titulars. El fons voltor propietat del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui i aquest matí de Mataró, on a aquesta hora o d'aquí uns instants una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor hauria d'arribar en els pròxims minuts i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SAlert a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. D'aquí a pocs minuts s'actualitzarà la situació en una compareixença al Departament d'Interior, on hi serem en directe. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més de 11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulić volen mantenir la bona dinàmica. I de la cultura, destaquem que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o també del quart moviment de la 9a Simfonia de Beethoven, coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Passen 4 minuts de les 8, és hora punta, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
4: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments plou amb intensitat entre Vilafranca del Penedès i Igualada. Hi ha circulació intensa a l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia i també a la C15 a la zona de Vilafranca fins a arribar a Capellades. Molta intensitat perquè hi plou intensament i els vehicles redueixen la velocitat. També destaquem en aquests moments que hi ha tallada l'autopista AP7 a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en sentit Tarragona, arran d'un camió que ha bolcat, i es fan desviaments per la sortida 297, com dèiem, a la calçada en sentit nord. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, sobretot destaquem la retenció que hi ha a la B23 des de l'altura de Sant Joan d'Espí fins a arribar a l'avinguda Diagonal, on està tallada per una manifestació. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
2: I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi precisament de forts ruixats previst per avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. A més, la R11 registra retards a causa d'una incidència provocada per robatori de cable entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, segons ha informat Renfe. Les demores poden superar els 20 minuts de mitjana i els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual. I anem ara cap a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui, ho estem dient per activa i per passiva, molt pendents d'aquestes temporinades que no es donaran a tot arreu, sinó que són molt locals, eh?
5: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Són molt locals, però tenen molta ràbia. I a hores d'ara, la zona 0 està a l'Alt i al Baix Penedès, a la comarca de l'Anoia i la del Garraf. Aquí ja tenim registres en alguns racons propers a Vilafranca, també Sant Pere de Riudebitlles, per exemple, la banda del riu Mediona, que ja han passat els últims 30-40 minuts dels 50-60 litres per metre quadrat, o sigui, plou torrencialment. I aquesta pluja tan intensa, amb tempestes bastant aparatoses, s'estan desplaçant cap al nord. D'aquí a molt poca estona arribaran a gran part del Baix Llobregat, també del Vallès Occidental i de la comarca del Bages. I ja cap a les 10-11 del matí afectaran de ple el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme, també el sud d'Osona i el Mollanès. En totes aquestes comarques, sobretot la Vall del Llobregat, de la Riera de Rubí i la Vall del Besòs, es mouran les pluges al voltant dels 100 litres per metre quadrat en poca estona. O sigui, això són inundacions gairebé assegurades, però locals. En canvi, a les comarques de Lleida, molt poca pluja, cap a l'Ebre hi plou, però ja ho fa de forma més tímida, i a Girona, de moment, aquest matí més clarianes. Aquesta tarda, en canvi, serà a Girona, on més hi plourà, especialment a la Selva, també al sud del Gironès i cap a l'Empordà a última hora de la tarda. I encara quedaran ruixats i tempestes a les comarques de Lleida, que apareixeran de cop i volta aquest vespre o aquesta tarda i vespre. Però sobretot, Helena, molta precaució en aquesta zona més poblada del país, de l'àrea metropolitana, aquest matí i migdia. I n'estem molt pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Doncs 8 i 7, anem per feina, que en tenim molta aquest matí. Contrarellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment, tampoc l'aval a Sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia ara la Carina Bellvé.
6: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
7: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
8: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
2: Unes pressions que arriben des de la dreta i també des de l'esquerra per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
9: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
2: Un dels partits que va votar en contra del decret i que té la clau de l'aprovació al Congrés i que encara, de fet, manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El seu portaveu, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor, però també protegir petits propietaris.
10: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
2: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dilluns poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Us ho deia, més notícia també destacada. Protecció Civil manté 13 comarques del litoral i prelitoral en alerta per un episodi de temps violent amb forts ruixats aquest dimarts. Aquesta hora hauria de començar el gruix dels ruixats que ja descarreguen en punts com l'Alt Penedès i l'Anoia i fins ben bé les dues del migdia. Connectem en directe amb el Departament d'Interior on s'ha de produir, on ja, de fet, ha de començar una compareixença per actualitzar la situació. Escoltem en directe.
11: Per tant, pluja torrencial ja enregistrada a Sant Martí Sarroca, concretament a l'Alt Penedès, els 30,4 litres per metre quadrat en 30 minuts a Font-rubí, també a l'Alt Penedès, 30,8 litres per metre quadrat en mitja hora a la zona del Montmell, a la Llacuna, a l'Anoia, 20 litres per metre quadrat, o al Pantà de Siurana, al Priorat, 21,8 litres en 30 minuts. Per tant, ja estem constatant que s'està superant aquesta intensitat forta i fins i tot torrencial, com és el cas doncs, de Sant Martí Sarroca. Què esperem de cara a les pròximes hores? Doncs que aquesta línia, que està ben organitzada, es vagi movent lentament cap al nord, bàsicament cap a les comarques de Barcelona, i que pugui seguir donant aquestes precipitacions torrencials, dades que poden arribar a acumular doncs això, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i recordem que també tenim activat l'avís de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores i fins i tot podria arribar a superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, pendents de la meteorologia, seguint el radar meteorològic minut a minut.
12: Moltes gràcies, doncs, des del CECAD, la informació que us podem donar és que estem fent aquest seguiment d'aquesta previsió meteorològica que teníem, que ja sabeu que vam començar ahir, amb aquesta alerta que vam posar del Pla Inuncat. En aquests moments, trucades al 112, el número que tenim és una setantena, però moltes d'aquestes relacionades amb aquest incident eren informatives, arrel de la informació que vam donar ahir a través de l'alerta mòbils, doncs va haver-hi algunes trucades al 112. No han generat expedients, no han generat actuacions, alguna actuació menor, però no tenim actuacions en aquests moments destacades per tema de pluges, molt repartides en el territori, aquesta vintena que poden haver-hi de trucades que poden ser derivades de l'aigua. Continuarem fent fent aquest seguiment, estarem tot el dia fent aquest seguiment. Com bé sabeu, ahir el que vam fer va ser demanar aquesta prudència davant d'aquesta informació que teníem d'aquesta previsió meteorològica, que era molt extensa en el territori i que ens indicava que podien haver-hi incidents, podien haver-hi pluges que localment i puntualment podien ser intenses, però que no seria un episodi generalitzat de pluges a tot el territori. El que vam fer va ser demanar aquesta prudència, demanar aquest seguiment de la situació meteorològica per tothom, per valorar doncs, com estava la situació, com anava continuant en el punt on la gent estigués, per valorar la seva activitat i per veure com podia adaptar-se. I continuarem avui doncs, demanant també aquesta precaució, aquesta prudència, i valorant i veient les incidències que hi haguessin pel territori, les modificacions que poguessin haver-hi de la previsió, doncs és el que estarem fent durant tot el dematí per veure si cal alguna indicació més. Però en aquests moments seguim amb la mateixa línia que ja plantejàvem ahir a la nit. Sí?
13: Perfecte. Sense restriccions.
12: Sí. Demanant sobretot molta prudència. El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament, i per tant aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i per tant doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que per tant doncs, actuïn en conseqüència. El que diem sempre, si en aquest moment que tu has de fer una activitat a l'exterior, que has de sortir, estàs veient que està plovent amb molta intensitat, doncs no és el moment de sortir, és el moment d'esperar-te que passi aquest ruixat, que passi aquesta pluja i després fer l'activitat que tinguessis que fer, i és el que estem demanant.
13: I la previsió horària continua sent la mateixa, de 8 a les 2 de la tarda?
12: Correcte, la intensitat més elevada, ara quan el
2: serà... Doncs us acabem d'oferir en directe la compareixença d'en Santi Segalà, que és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat, i també ho sentíem ara a Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, parlant doncs de que de moment està plovent amb intensitat, que les coses van evolucionant tal i com es preveien i que no hi ha hagut, en principi, llevat de 70 trucades al 112, que sense importància, cap incidència important, i que la pluja va evolucionant, ara sí, va arribant cap a les comarques de Barcelona. Això és el que ens acaben d'explicar ara mateix amb la connexió en directe que fèiem des del Departament d'Interior. Doncs això, pendents de l'evolució de l'episodi del temps, d'aquest temps violent d'avui, reprenem el fil de l'obertura d'aquest informatiu, a la prèvia que el decret d'habitatge entri al Consell de Ministres amb les posicions encara allunyades. Hem vist com les manifestacions al carrer han servit perquè finalment l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen, a Madrid, hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys, amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros lluny, està clar, de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on la comitiva judicial ja hauria accedit a l'habitatge d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda per desnonar-lo. A la porta d'aquest immoble hi tenim fent guàrdia el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró des de Bon Matí. Clara, bon dia de nou. Sembla que aquest llançament no s'atura, si més no, pel que heu vist vosaltres fins ara,
14: Bon dia de nou, Helena. Doncs continuem a l'expectativa perquè, com deies, fa més o menys 10 minuts ha arribat la comitiva judicial aquí al barri de Cerdanyola de Mataró i fa res, ho heu vist, fa un momentet han entrat la comitiva judicial dins de l'immoble on hi resideixen en Jordi, que, com deies, té més d'un 80% de discapacitat, la seva germana, l'Alícia, amb tres menors a càrrec, i a hores d'ara està estarien negociant amb aquesta família què passa finalment amb aquesta execució que estava prevista aquest matí. Com deies, portem estona aquí amb aquest dispositiu policial, aquest ampli dispositiu policial format per quatre furgones dels Mossos d'Esquadra i altres vehicles també d'aquest mateix cos policial, i també la pressió social que està fent el Sindicat de l'Habitatge i diversos veïns que fa estona que estan aquí cridant consignes i doncs intentant que es posi un aturador a aquesta dinàmica de desnonaments que hi ha. Des del sindicat han explicat fa un moment que l'Ajuntament, recordem, ha intercedit per pausar aquest desnonament fins que la família trobi una alternativa, però deien que ha estat una mesura que ha arribat una mica tard, perquè, com dèiem, va ser ahir a la tarda, i consideren que s'hauria d'haver actuat amb més temps, perquè fa temps que aquesta família es troba en aquesta situació. Per tant, com dèiem a l'inici, continuem a l'expectativa de com acaba aquesta negociació, però de moment tot continua pendent de la decisió d'aquesta comitiva judicial que fa pocs minuts que ha accedit a l'immoble de la Ronda Cerdanya.
2: Doncs els companys de TV Mataró, que són els nostres ulls aquí al barri Cerdanyola de Mataró, pendents doncs del que pugui passar, Clara. Estem en contacte, gràcies. Doncs el sector immobiliari creu que les mesures que es plantegen en aquest nou decret antidesnonaments no solucionarà el problema de base de l'accés a l'habitatge, que és justament la manca d'oferta. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat que aquestes noves mesures encara poden dificultar més l'accés a l'habitatge dels col·lectius més vulnerables. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
15: La suspensió de manera indefinida i retroactiva als desnonaments, i per tant això pot suposar que retraigui a molts propietaris de posar en lloguer residencial. Per què? Perquè lògicament saben quan lloguen, però no saben quan el podran recuperar. I com sempre estem dient des del principi també, s'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge. Perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
2: Aquesta crisi de l'habitatge que planarà ben segur en el debat de política general que aquesta tarda comença al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes fetes. Ens en dona tots els detalls Lamont Carvajal.
16: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals i durant l'any també les espanyoles.
2: I a banda del controvertit decret de l'habitatge, avui també el Consell de Ministres té previst, o hauria de servir també en el seu Consell de Ministres, insisteixo, per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a la calefacció podria veure un increment del cost per sobre del 50% aquesta tardor.

0: El Barça de bàsquet, que afronta una setmana exigent, amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 d'aquesta tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Alexander Sekulic, que el curs passat dirigia justament el Dubai.
1: It's gonna be, for me, very interesting.
2: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
1: Players and coach, they changed something, so...
2: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
0: La selecció espanyola de futbol té avui un nou compromís de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia a 8:45 del vespre a Sevilla. El combinat, ja sense el blaugrana Eric García, que ha tornat a Barcelona per unes molèsties al genoll, s'enfrontarà al conjunt del també blaugrana Livakovic. Els de Luis de la Fuente buscaran sumar el segon triomf després de la victòria davant Anglaterra a Wembley.
3: Incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Luego, entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos, y tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial, muy importante. Y además, con el nuevo seleccionador, entiendo que los bríos, pues siempre, al principio, te da un poquito esa energía.
0: I el Barça femení té per endavant dos compromisos d'alt nivell, tant a Europa com a la Lliga. Demà a 7:15 de la tarda les blaugranes visitaran el camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. I diumenge rebran el Real Madrid al Camp Nou. En un acte publicitari, Irene Paredes ha explicat com afronta el vestidor aquest doble repte.
4: Es una semana, pues bueno, importante, complicada. Esperemos ir a Roma y conseguir los tres puntos. Una salida difícil. Y luego, pues un clásico que esperemos que el Spotify Camp Nou apriete bien y podamos seguir ganando. Bueno, son jugadoras jóvenes, pero con mucho recorrido ya. Gente que, aunque sea un partido de Champions, no les tiemblan las piernas al salir de titular. Están capacitadas, es cuestión de tener minutos, de tener tiempo como lo hemos tenido nosotras.

El Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, coral. Hi han intervingut l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la Pau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny, a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat des de Notícies en xarxa d'unes mesures que es poden girar en contra de l'accés a l'habitatge si es posen pals a les rodes als propietaris.
2: S'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge, perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: Alfons Voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys de lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. De fet, un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. Tot seguit també valorarem aquest llançament i els detalls del decret d'habitatge que sembla no acontentar ningú, en conversa amb la portaveu del sindicat de llogateres, la Carme Arcarazo. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'avui també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Ens acostarem tot seguit a una benzinera de Badalona per veure com afecta als usuaris l'encariment de la factura quan omplen el dipòsit. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor hauria d'arribar en els propers moments, en els pròxims minuts i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba d'insistir en demanar màxima precaució per evitar riscos en una compareixença fa pocs minuts des del Departament d'Interior.
3: El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa de on poden caure exactament, i per tant aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i per tant doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que per tant doncs, actuïn en conseqüència.
1: I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 d'aquest matí i les 11 per l'episodi de forts ruixats previstos avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. De seguida connectarem en directe també amb l'estació de Sants de Barcelona per veure com van els ànims entre els viatgers. Dels esports destaquem que el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulić volen mantenir la bona dinàmica. I en cultura, el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat Decret Mari Carmen, un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment, tampoc la val a sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia de seguida la Carina Bellvé.
4: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers a temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui mateix. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte del lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
5: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
6: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta, però també des de l'esquerra, per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de Coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
7: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i que encara manté les seves reserves és Junts per Catalunya, que a més té la clau al Congrés. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge. I ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i alhora protegeixi petits propietaris.
8: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata.

0: 500 euros, lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. Doncs el que us estem explicant durant tot el matí amb el decret Mari Carmen encara en fase de negociació, el Moviment per l'Habitatge veu una oportunitat per pressionar. El sindicat de llogateres reclama mesures reals i no cosmètiques. En parlem amb la seva portaveu, la Carme Arcarazo. Carme, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Hola, molt bon dia.
0: De moment estem en fase de negociació pel que fa al decret Mari Carmen, però el que és un fet ja, només falta en tot cas la signatura de la protagonista, és aquest acord que heu assolit entre tots plegats els que heu sortit al carrer pressionant aquest fons que volia fer fora la Mari Carmen per fer-li pagar un lloguer desorbitat. Què us sembla això? És una petita victòria en tot aquest entramat?
1: Encara estem ultimant els detalls, però jo crec que és una victòria. És a dir, es demostra que quan la gent s'organitza, resisteix, inclús en moments on sembla que tot està perdut, després de que l'hagin desnonat, si hi ha força al carrer, si són molts, les coses que semblaven impossibles poden passar. No? Llavors, estem contents, però ara el que esperem és que això es pugui traduir en una victòria universal, una victòria per tothom i, per tant, en un decret que realment valgui la pena.
0: Carme, del que s'ha filtrat d'aquest decret, hi ha aspectes que us semblin, malgrat tot, un pas endavant? Quines mesures us generen confiança i quines us preocupen? Que una mica ja intuïm quines són les que us preocupen. Però vaja, explica'ns-ho tu.
1: Sí, mira, a poques hores que això es tanqui, és tot una mica incert ara mateix. Crec que podem estar parlant o d'un decret que valgui la pena o d'un decret farsa. Llavors, explico cada una de les versions, no? Pensem que un decret Mari Carmen ha d'incloure contractes indefinits, ha d'incloure la nostra proposta sobre regular temporada, regular habitacions i molts més fraus que contempla la LAU. No? I això és una llei que vam registrar ja fa 2 anys. El borrador que es va filtrar era una versió molt descafeinada i plena de forats novament. Crec que aquest govern no pot permetre's aprovar nous forats, o sigui, ja ho coneixem, això. I també un decret Mari Carmen inclouria un topall al 0% dels contractes vigents, és a dir, que durant el contracte no hi hagi actualitzacions i mesures estructurals contra els desnonaments. Llavors, què seria un decret farsa? No? Què no aniria cap allà? Doncs un decret que no inclogués contractes indefinits, que la regulació de l'AU i de lloguers de temporada i habitacions estigués descafeinada, que no hi hagués un topall al 0% i que els desnonaments no fossin estructurals, sinó novament moratòries i mesures conjunturals. Jo crec que aquí està el debat, no? En si realment aprovem mesures que tenim voluntat de que durin i que toquin els fonaments, no? Que vagin a l'arrel del problema, o si fem mesures que siguin pedaços per intentar que les conseqüències siguin menors. Crec que ja portem molt de temps fent pedaços i crec que ara toca anar a les arrels, sincerament.
0: Carme, molt ràpidament, la darrera pregunta acabo. Si acaba sent un decret farsa, com tu definies, què fareu? Quina resposta us plantegeu? Parleu de vaga general? Parleu també d'una nova acampada? Quin és el que se us acut, vaja?
1: Mira, aquest dissabte ja hem convocat una manifestació a l'Hospitalet i llavors... Bueno, valorarem totes les passes, però evidentment hi ha sobre la taula la vaga general, estem parlant amb tots els actors amb qui la volem fer, no la farem sols una vaga general, la volem de fer amb els grans sindicats. I també el que veiem és que bueno, hi va haver manifestacions a 23 ciutats i no ens paren d'escriure altres ciutats, viles i pobles perquè volem formar part d'això. Llavors, costa molt dir què passarà perquè realment és un moment d'efervescència molt alt. Llavors jo crec que el govern ho ha de tenir en compte, que la gent té moltes ganes de sortir al carrer i que si fan un decret farsa el carrer se'l girarà en contra.
0: Carme Arcarazo, ho tindrem pendent? Doncs n'estarem pendents i ho tindrem en compte. Això és el que volia dir. Gràcies i bon dia per atendre'ns.
1: Gràcies. Adeu.
0: I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora està previst que la comitiva judicial faci fora de casa seva un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot està en mans

0: de la Justícia. A la porta d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Explica'ns quina és la situació, perquè semblava que hi havia com un intent de negociar. Si més no, això és el que us especulàveu des de fora, eh?
1: Helena, bon dia de nou. Doncs, com deies, després de més de mitja hora de negociació, que la comitiva judicial ha entrat a dins amb la família, el desnonament s'ha executat finalment. La família ja ha sortit de l'immoble, l'han fet a fora, han sortit de la mà de la comitiva judicial davant d'aquest desplegament policial que continua, com veieu, en marxa. Fa potser 3 minuts que han sortit de l'immoble. Han dit que d'aquí un momentet atendran els mitjans, per tant, si arriben intentarem poder parlar amb ells i si no, doncs ens seguirem informant en properes edicions, però en qualsevol cas, com dèiem, aquest desnonament s'ha executat finalment després de pràcticament 3 hores de que la família estés aquí a l'espera i d'aquest dispositiu a marxar. Després d'aquestes pràcticament 3 hores, finalment l'execució s'ha portat a terme i finalment, doncs, sembla que veiem que ara sí, la família ha sortit i sembla que podem parlar amb ells. És aquesta família que porta les bosses i tot el que han pogut treure en aquest moment a l'hora del desnonament. Ara estan parlant amb una de les integrants del sindicat de l'habitatge que han fet aquest acompanyament i intentem si ens poden atendre, perquè òbviament és un moment molt complicat per a aquesta família que acaba de ser desnonada fa un momentet. Doncs ho sentiu de fons també que totes les persones que estaven aquí des de primera hora intentant aturar aquest desnonament continuen amb la indignació després que s'hagi executat aquest desnonament. Ho deixarem aquí i seguirem informant en properes edicions. Com dèiem, finalment s'ha pogut executar aquest desnonament aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
0: Gràcies. Gràcies, Clara. Evidentment, paradoxal aquesta situació. El mateix dia que s'ha d'aprovar aquest decret, des del Consell de Ministres, a Mataró s'hagi produït aquest desnonament d'una persona que té el 87% d'incapacitat reconeguda. Doncs, a banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com els pagesos, els pescadors i també els transportistes. Caldrà veure ara, però, com queden els descomptes per als usuaris en general, que cada cop han de destinar més diners a despeses com omplir el dipòsit. Anem ara, cap a una benzinera de Badalona per copsar com viuen aquesta escalada de preus els conductors. I ho fem amb el Diego Villegas i el Sergi Crusells de Televisió de Badalona. Bon dia, Sergi. Explica'ns què diuen els conductors a l'hora d'omplir el dipòsit.
2: Doncs mira, ens hem desplaçat fins a aquesta benzinera al barri de Progrés de Badalona i veiem sobretot cares de resignació i sorpresa al veure els preus de la benzina. El preu de la benzina ha incrementat un 30% des de finals d'estiu. En aquesta estació, el litre de gasolina 95 ja supera la barrera dels 2 euros, mig euro més car que a principis d'estiu, i el dièsel està més o menys al mateix preu. Amb aquestes xifres, omplir un dipòsit mitjà d'uns 50 litres costa 96 euros, 23 euros més que a principis d'estiu. Aquests preus ja superen els que teníem a la primavera, quan va esclatar el conflicte entre Estats Units i Israel contra l'Iran. Llavors, per a mantenir els preus a ratlla, el govern espanyol va rebaixar el preu dels combustibles, l'IVA dels combustibles, del 21 cau al 10%. Ara, amb una nova escalada del conflicte, l'impacte ha impactat de ple en el consumidor, també, sobretot per aquests preus de la benzina. Des d'aquesta benzinera ens han explicat que també és una cosa que ells noten, perquè han notat fins i tot un 25% menys de clientela, que potser no necessita tant el cotxe en el seu dia a dia, però aquestes persones, aquests treballadors o empreses que sí que el necessiten, també ens han dit que ha estat un problema per ells. N'hem pogut parlar amb alguns.
3: Vaig amb moto i amb cotxe, el dièsel abans estava superbarato i justament és el que més ha pujat, i la gasolina també està per als núvols. El que abans em costava potser la moto omplir-la 15 euros, ara ja són uns 25, o sigui que es nota.
4: Notan más coste y más, bueno, más gasto al final de mes, pero bueno, al final, a ver, tienes que seguir trabajando e ir haciendo, pero bueno, sí, sí que es cierto que ha subido bastante.
2: També estàvem veient que molta gent tira molt de benzineres low cost o promocions que poden fer grans companyies, però precisament des d'aquesta benzinera ens han explicat que els hi és impossible competir amb aquests preus.
0: Gràcies, Sergi, per aquesta fotografia, que també és actualitat del dia. Que vagi molt bé.

0: Punt del matí empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor de l'episodi que ja descarrega comarques com l'Alt Penedès i l'Anoia s'espera en els pròxims minuts, en les pròximes estones i fins a les 2 de la tarda, quan s'estendria a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de l'esport, importants tampoc la suspensió de classes. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera també aquesta compareixença informativa que ja ha tingut lloc, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns una mica, fes-nos una mica el resum del que ha estat aquesta compareixença de les 8 del matí.
1: Bon dia, Helena. Sí, davant un matí expectant per les pluges, en aquests moments s'imposa la vigilància i el seguiment d'aquest fenomen meteorològic. La línia d'intenses tempestes que s'ha instal·lat al prelitoral avança cap a les comarques de Barcelona i en alguns punts del Penedès ja han caigut més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. La previsió és que puguin caure de 60 a 90 litres en un període de 3 hores i que la franja horària més delicada, més complicada, s'allargui fins a les 2 de la tarda. Tot i això, no s'han produït incidències importants. Les 60 trucades que han rebut els serveis d'emergència han estat bàsicament informatives i no han derivat en cap actuació urgent, tampoc. I tampoc a aquesta hora es preveu enviar una segona alerta als mòbils de les 13 comarques afectades. Ho acaba de dir fa uns minuts la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Però d'aquesta manera generalitzada, com vam fer ahir, que vam avisar a 15 comarques aproximadament, doncs aquest avís generalitzat no preveiem en aquests moments que el tinguem que fer una altra vegada. Ja el vam fer ahir, que vam demanar aquesta previsió de vigilància durant el matí d'avui, durant tot aquest matí fins a l'hora de dinar, i aquest ja està fet. Llavors, a partir d'aquí, entenem que la població té aquesta informació, que saben que avui és un dia per estar atents, per estar vigilants. Ho continuarem fent com estem fent ara, amb la vostra ajuda, evidentment, de continuar donant aquesta informació a la ciutadania perquè ho conegui, i si calgués algun aspecte puntual donar més informació, doncs ho faríem.
1: Helena, per tant, molta prudència i sentit comú davant l'expectació d'aquestes pluges a punt de descarregar sobre Barcelona i la seva àrea metropolitana.
0: Gràcies, Anna, per aquesta informació, també d'última hora. Que vagi molt bé. I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats, com us estem explicant, previstos per avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. Anem a veure com afecta aquesta decisió de Renfe a l'estació de Sants de Barcelona amb el Bruno Álvarez i l'Arnau Baquer de BTV. Bon dia, Arnau, explica'ns.
3: Bon dia, Helena. Doncs situació certament desconcertant i caòtica, podríem dir, aquí a l'estació de Sants, sens dubte, un dels punts amb més afectacions a la mobilitat pel que fa aquí al país. Recordem que Renfe ha suspès temporalment la circulació de l'alta velocitat i també, ara ho repassarem, de diversos trens regionals a Catalunya davant la previsió de fortes pluges. La mesura, com dèiem, afecta els serveis entre les 9 i les 11 del matí, inclou els...
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
5: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món. Bona matinada per nosaltres, i és que estem de matinada gravant això.
6: Avui és dimecres 23 de setembre de 2026, i tal dia com avui, però del 2005, el Futbol Cardedeu estrenava entrenador i era en Cito Fradera. No sabem si els va fer guanyar molts partits o no.
5: I quin sant? Mai va veure els partits, ni va saber-ho mai.
6: Doncs Sant Lli. Poc sabem de com va morir, però per l'època és molt possible que perdés el cap. I no parlem pas en sentit figurat. Tot just corria l'any 76 o 79 després de Crist. Qui tampoc ho va saber mai és qui va inventar el següent refrany. Pluja de tardor, pluja de saó.
5: Oh, quina pena! Déu-vos guard per totes i benvingudes al 656è InfoPodcast Cardedeu.
6: I avui, si el negoci no és local, anar-hi mai no cal.
7: Hola, jo sóc l'Abril, la filla de l'Oriol, que és el propietari de la carnisseria al Mercat Municipal de Cardedeu. I aquí, sobretot, doncs, tractem amb vedella, amb xai... També tenim poltre i doncs, tractem des de la part d'entrecots i de maduració fins a elaborats amb tots aquests productes que us he dit. Us esperem que ens vingueu a visitar.
5: I a paraules d'àvia...
8: Veure's el seny o veure's l'enteniment!
6: Que el que vol dir, bàsicament, és perdre la raó, dir o fer quelcom o comportar-se de manera il·lògica o inesperada i poc comprensible. Com, per exemple...
8: Dius que t'he de pagar 20.000 euros, però que t'has begut un enteniment! No tinc pas jo tants diners!
6: Molt bé, Enric, perfecte. Va, i sense veure'ns l'enteniment, passarem a la secció de l'Horta.
9: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
5: Amb els hotels d'insectes. Sí, semblen molt beneficiosos, però han dit uns quants experts que poden fer predominar molt algunes espècies en detriment d'altres, i això no seria del tot bo. Per tant, el millor que podem tenir en un jardí és, amb algun raconet, un munt de pedres, amb un altre un munt d'escorça, amb un altre troncs apilats. Això és el millor que podem tenir. Els insectes no és una cosa fatídica, però no seria el millor que podem posar.
6: I quins experts m'han dit això?
5: En Jan Ister, un biòleg que és fantàstic. L'hem entrevistat i hem après un munt de coses.
6: Oh, molt bé, molt interessant. Va, i avui us expliquem que tenim informació sobre l'inici de l'activitat de l'Escola Bressol La Granada.
5: Doncs sí, és que des de l'Ajuntament ens han explicat que fins que el consistori de Cardedeu no disposi de tots els requisits i autoritzacions necessaris, no és possible establir una data definitiva d'obertura.
6: Expliquen també que una vegada es disposi de tota la documentació necessària relativa a les obres, així com de l'informe favorable corresponent a la gestió del servei, es podrà formalitzar amb el Departament d'Educació el conveni de creació del centre. Fet important, ja que la signatura d'aquest conveni permetrà iniciar el procediment extraordinari d'admissió de l'Escola Bressol La Granada.
5: I alerta, perquè aquí ve el que segurament interessa la majoria de totes vosaltres, i és que han comunicat que respecte al procés que hauran de seguir les famílies, l'Ajuntament ha desvetllat que es regirà pels mateixos criteris i procediments que es van aplicar en el procés ordinari d'admissió d'aquest curs. I és que, segons la informació facilitada pel Departament d'Educació, les famílies que actualment es troben en llista d'espera hauran de presentar una nova sol·licitud de preinscripció. I aquí subratllem, no disposaran de prioritat respecte de les famílies que no van participar en el procés ordinari.
6: Pel que fa a l'elevada demanda de places d'I0, s'està estudiant la possible obertura d'un segon grup d'aquesta etapa a l'Escola Bressol La Granada i els efectes que aquesta mesura tindrà sobre la planificació i l'oferta global de places de les tres escoles bressol municipals en els propers cursos.
5: Així que ja podeu trobar aquesta notícia amb tots els ets i uts a la web de l'Ajuntament, que nosaltres l'hem intentat resumir bastant, però hi ha bastanta xitxa. Segur que sou moltes les persones interessades en tota aquesta informació.
6: Va, i passem ara al temps, que segur que també esteu molt interessades.
5: Que bombin el temps, o millor dit que ens bombin a nosaltres, ja que som els que l'estem pervertint i modificant com mai. I és que seguirem amb aquest estiuet. I és que sí, estem pels vols dels 30 graus, però crec que fan més mal els 30, ara que ja és tardor. Sí, ja és tardor, que 35
6: ja és tardor?
5: Sí! Iu, castanyes! Quan ve el temps de collir castanyes, la castanyera, la castanyera...
10: Castanyes per la muntanya,
5: a la plaça de la ciutat. La camisa li va petita,
10: la camisa li fa campana, les sabates li fan clop-clop...
6: Ai, no me'n recordo de més.
5: Na-na-na-na-na-na-na-na, xipom! Vinga, va! I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu!
6: Va, i alerta, perquè avui a les 7 de la tarda es presenta la nova temporada d'Arts Escèniques 2026-2027. Serà un acte d'una hora i escaig pensat per tot el públic, això sí, amb la recomanació que els més menuts tinguin més de 10 anys.
5: Feina feta, pai...
11: Ràdio Cardedeu. Són les 9.
12: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: setembre. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista. Nosaltres tindrem aquí a l'estudi a l'alcaldessa de Viladrau, Margarida Feliu, per parlar sobre l'onzena edició del Benvinguts a Pagès. Després, a 9:45, com sempre, tindrem també aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, i acabarem el programa amb el Cafè Cultural. Avui parlarem sobre el documental de la Maria Shelley amb la Maria López i la Núria Lázaro, tot això des de Ràdio Televisió de Cardedeu. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Josep Sallent dels Independents és el nou alcalde de Santa Eugènia de Berga després del relleu pactat amb Junts. Les dues formacions van presentar fa 2 anys una moció de censura contra l'alcalde republicà Cristian Parres, que governava amb els Independents, Andreu Jiménez, del 9FM.
1: La vara d'alcalde de Santa Eugènia passava divendres de les mans de Xevi Fernández de Junts a les de Josep Sallent dels Independents. Era fruit de l'acord que van segellar fa 2 anys després de la moció de censura que va desbancar Esquerra Republicana de l'alcaldia. Sentim amb dos alcaldes.
2: Ho sé molt proper al municipi i ho continuaré sent igual com si sent regidor aquests últims 3 anys, tant amb el pacte de govern amb Esquerra com amb el pacte de govern satisfactori que hem tingut amb tota la gent de Junts, i vull remarcar que estic molt content del treball que hem fet i de la manera que ho hem fet.
3: Com vaig dir l'altre dia, no hem estat d'acord amb tot, però sí que una cosa bona és que hem estat capaços de, quan estàvem encallats en un lloc, centrar-nos en allò sí que estàvem d'acord, i això ens ha permès, doncs, durant aquests 2 anys que hi ha molts projectes endavant, i així espero que no fem l'altre costat.
1: Aquest és el tercer alcalde que té el poble aquest mandat, un fet amb el qual va ser crític l'ara portaveu d'Esquerra Republicana, que no va presentar candidatura. Sentim a Cristian Parres.
4: Creiem que a 8 mesos de les eleccions Santa Eugènia no es mereix tornar a canviar d'alcalde.
1: L'exalcalde de Junts, que va ser-ho des del 2019 al 2023 i del 2024 al 2026, va valorar una etapa que tancarà a finals de mandat, ja que no es tornarà a presentar als propers comicis. Per la seva banda, Sallent va estendre la mà a l'oposició als seus exsocis d'Esquerra, qui convidaren a les noves juntes de govern.
2: Farem juntes de govern, això no estem obligats als municipis de menys de 5.000 habitants, però ho hem decidit per fer-ho d'aquesta manera. Convidarem a l'oposició, que siguin partícips de tot. És un avenç, jo entenc que és un avenç de transparència, és un avenç important pel municipi, torno a dir, sense ser obligatori. I a partir d'aquí, doncs, la meva única idea, la meva única missió és Santa Eugènia, Santa Eugènia i Santa Eugènia, treballar per tots els ciutadans. Lògicament, no ho fem bé per tothom, com bé ha dit en Xavi, però intentem de fer-ho bé.
1: El de Santa Eugènia és el darrer relleu en una alcaldia previst a Osona abans de les eleccions municipals, que tindran lloc el maig de l'any que ve.
0: I avui tornarem a parlar del conflicte que està més a l'ordre del dia a Cardedeu, l'edificació dels pisos enmig d'un dels principals pulmons verds de la vila. I és que ahir hi va haver la xerrada informativa sobre la Serreta per part del govern municipal, Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
5: Així és, Ona, i qui va agafar les regnes per part del govern, com era d'esperar, va ser l'exalcalde i regidor d'habitatge, Josep Quesada. En primer terme, Quesada va començar explicant el perquè els diferents espais que hi ha arreu del poble tipificats com a espai per a poder construir no són aptes. No obstant, cap dels motius que va al·legar l'exalcalde van convèncer els centenars de persones que hi havia al pavelló esportiu, que al·legaven que si un aparcament de terra no es pot urbanitzar perquè fa falta l'aparcament, una zona natural amb arbres centenaris i que actua com a pulmó verd, encara menys. I així, des del públic, es van anar rebatent cadascuna de les opcions que el govern no veia com a bones.
6: Posar-hi formigó, que és una frase que he repetit moltes vegades, sobre un espai verd, vol dir que no el podrem recuperar mai més, quan hi ha alternatives que s'han d'estudiar. I és això el que demanem, que estudiïn les alternatives per no sacrificar un espai verd que tenim dins del nucli urbà i que hauríem d'estar superorgullosos i potenciar-lo.
5: I tot i que tot l'inici de la xerrada per part de Josep Quesada va anar centrat en explicar la necessitat d'habitatge a Cardedeu, des del veïnat es va reiterar durant tot el vespre i nit que va durar la trobada que des de la plataforma Salvem la Serreta són els primers que aposten per construir habitatge dotacional, però que aquest es faci en una zona ja erma i no en un espai natural, que per molt que està contemplat legalment com un solar, manifesten reiteradament que no ho és als ulls de ningú, postura que inclús alguns regidors han manifestat. Tanmateix, Quesada ha explicat que no és legalment impossible fer els pisos en un altre indret, tot i que és un xic més complicat. Escoltem-lo.
7: Legalment impossible, no. Evidentment, els terrenys tenen unes determinades característiques, com jo, no, legalment no és impossible, però físicament pot limitar aquesta construcció.
5: Un dels clams que hi va haver entre el públic és que tot rau en la voluntat política i que si als 80 no es va edificar i es va aconseguir canviar el futur de la Serreta, que passava per ser edificada de principi a fi, ara també es pot canviar quelcom que el mateix govern ha reconegut que no és encara ni un projecte. Així doncs, un dels punts més importants de tot plegat ha estat el fet de que des del públic s'hagi emplaçat el govern a fer una taula de diàleg i que Josep Quesada hagi acceptat. Escoltem les seves declaracions.
7: No sé si serà possible arribar a un acord total, perquè a vegades els interessos són molt contraposats, però en tot cas la voluntat és aquesta, arribar a un acord amb els veïns per tirar endavant la qüestió. Això miraré a fer-ho durant el mes d'octubre, ¿vale? I a partir d'aquí una cosa que m'hi compromès és analitzar la resta.
5: També ha deixat entreveure que el govern no tot és una postura única i que possiblement hi ha veus discordants amb la iniciativa.
7: Al final hi ha tants caps, tants barrets que cadascú pot opinar d'una manera diferent.
5: Tot i que des del govern no han aproximat postures amb la plataforma Salvem la Serreta, sí que des d'aquesta s'ha valorat positivament. En primer lloc, l'acte de caire informatiu i dialogant dut a terme, i en segon lloc, el fet de que es mantingui la voluntat d'un diàleg obert.
6: Avui he vist que és difícil que canviïn de parer, però sí que he vist un punt per on podríem entrar i arribar a algun tipus d'acord o d'enteniment.
5: Asseguren que la marea ciutadana que ha inundat aquesta vesprada de dilluns l'escola Les Aigües és només l'inici i que el barri del Poble Sec representa el 41% de la població de Cardedeu i que no es quedarà a casa.
6: Te n'adones que la gent té ganes de que l'escoltin i que estan molt preocupats i que tots estem molt preocupats pel mateix, i això crec que és una cosa que l'Ajuntament hauria de tenir en compte, que la gent, quan hi ha una preocupació comú, s'ajunta independentment de les nostres sensibilitats i interessos polítics o d'allà on treballem, on vivim.
5: Així que, com ja van comentar aquest passat divendres, la qüestió és lluny de solucionar-se. No obstant, el diàleg segueix obert i amb el propòsit de seure's de nou aquestes properes setmanes.
0: El PP va presentar a les eleccions municipals del 2023 3 candidatures, Vic Tona i Torelló, Andreu Jiménez.
1: Així ho anunciava la formació dissabte en un acte del passeig d'en Pep Ventura amb el president del Partit de Catalunya, Alejandro Fernández. A les llistes osonenques repetirà en Pau Ferran com a alcalde de Vic, Francisco Rivas a Tona i Abraham Chirchiveches a Taradell. S'estrenarà en Francisco Javier Jiménez de Manlleu, Javi alcalde a Torelló, Salvador Conejo Radater, Raúl Fajula a Sant Hipòlit de Voltregà. Amb la incorporació d'aigua freda a Osona també s'afegeix al recompte la candidata Lídia Ramon, que actualment és l'única regidora amb representació a un ajuntament a la comarca. Sentim a Pau Ferran.
8: El Partit Popular està recuperant presència, estructura i projecte polític a la comarca d'Osona.
1: Sobre Vic, Ferran va destacar dos dels principals eixos del seu programa, seguretat i gestió de la immigració.
8: Vic ha de tornar a ser una ciutat segura. Els veïns de Vic tenim dret a sortir al carrer a qualsevol hora del dia sense por. Jo ja estic cansat del bonisme de l'esquerra i dels acomplexats de Junts per Catalunya, que han permès la inseguretat i la delinqüència als nostres barris i que els delinqüents circulin lliurement per la nostra ciutat. Però tot aquell que vingui a delinquir, a aprofitar-se del sistema o a imposar una cultura incompatible amb els nostres valors democràtics, no el volem aquí. Ho diem molt clarament, no el volem aquí.
1: A l'acte també van intervenir l'alcalde de Castelldefels i president provincial Manu Reyes i el president del Partit de Catalunya, Alejandro Fernández. Aquest últim va fer especial èmfasi a la dificultat de presentar candidatura a pobles i ciutats de la Catalunya central. Sentim-lo.
9: És un orgull veure com el partit està creixent i està creixent a la Catalunya interior. Les nostres cartes com a Partit Popular de Catalunya són pitjors, evidentment, que si ho fas amb el Partit Popular de Galícia o el Partit Popular de Madrid. Indiscutible. Però no pensem que són unes cartes impossibles. No les posem mai com a excusa per no fer la nostra feina o per girar l'esquena a les nostres responsabilitats dient això és impossible, no ho és d'impossible.
1: Fernández va defensar una política migratòria per quotes, en la qual es prioritzin les nacions amb qui es comparteixen llaços culturals, que són les persones de l'Amèrica Llatina i la Unió Europea.
0: I l'alcalde de Torelló prioritza més efectius policials a la ubicació de la segona comissaria dels Mossos a Osona Nord, Andreu.
1: L'alcalde de Torelló considera secundari que la comissaria reclamada per Manlleu s'ubiqui en aquesta ciutat o més al nord i reclama reforçar els efectius per donar resposta als problemes de seguretat. Marcel Ortuño va ser a l'entrevista del Nou Matí i parlava així al respecte d'aquesta segona comissaria.
10: Nosaltres el primer que reclamem és més efectius. Que aquests efectius siguin a Manlleu o a Sant Quirze, no? Perquè si parlem d'Osona Nord, potser realment tindria més sentit que fos més al nord. Seria secundari. El que ens calen és molts més efectius. De fet, el govern de la Generalitat ja ha anunciat la convocatòria en els propers anys de moltes més places per ampliar el cos, i realment és el que és important en aquests moments.
1: Ortuño va posar l'exemple que quan la policia local no pot resoldre un problema i cal recórrer als Mossos, la resposta està sovint condicionada pels efectius disponibles en aquell moment. La seguretat també es va tractar en l'aspecte de les ocupacions conflictives que afecten diversos punts de Torelló. Ortuño va explicar que l'Ajuntament treballa per aconseguir desocupacions per la via judicial i que en alguns casos s'ha pogut actuar mitjançant la figura de l'infravivenda, una competència municipal vinculada a la seguretat urbanística.
0: La teulada de l'escola de Ribes de Freser ja està arreglada després de més de 2 anys i mig malmesa i desmuntada des de la veu de Sant Joan.
5: La comunitat educativa de Ribes de Freser està d'enhorabona perquè la teulada de l'Institut Escola Vall de Ribes ja està arreglada després de més de 2 anys i mig malmesa. Cal recordar que la coberta es va fer malbé arran de les fortes ventades que es van produir entre els mesos de gener i febrer de 2024. Aleshores, algunes teules van caure al pati i els pares van decidir portar els nens a l'escola amb casc. Llavors van denunciar-ho a algunes famílies i la CUP. L'abril de fa 2 anys, l'Ajuntament va col·locar-hi una xarxa perimetral de protecció per un import de 10.000 euros per evitar la caiguda de teules. Les obres es volien abordar durant les festes de Nadal del 2024, però l'obra va patir diversos imprevistos que l'han anat endarrerint. Sentim a l'alcaldessa Mònica Sant Jaume parlant de com han anat els treballs d'aquest estiu.
11: S'ha treballat molt bé aquest estiu. Des d'aquí vull agrair la direcció d'obres i a l'empresa perquè finalment s'ha pogut fer. Jo tinc el dubte de si ha plogut, és a dir, han patit més les pluges ara a l'estiu que i la calor, bueno, les circumstàncies climatològiques. Ells no van voler fer la teulada abans perquè deien que no era el millor moment. Aquest estiu hem tingut pluges i hem tingut condicions, bueno, molta calor i tal, però sí que és cert que han treballat cada dia i que han assumit, bueno, la seva responsabilitat. Les pluges que hi han hagut des de l'inici de l'escola fins ara han fet que no hi ha hagut de goters i per tant estem contents i satisfets d'aquesta obra.
5: Sant Jaume recorda que l'obra, amb un cost de 144.000 euros amb l'IVA inclòs, ha estat finançada a través del PUOSC i de fons propis, però no s'havien pogut executar fins que no van rebre una resolució positiva de la subvenció del pla d'obres. Un dels motius de l'endarreriment dels treballs va ser perquè el procés de licitació, en què es van presentar dues empreses, Odissea Ingeniería SL i Oumescourt Construcciones y Obras SL, va guanyar la primera per només un punt i va adjudicar-se el contracte, però no va atendre l'obra i no complir els terminis previstos. També va coincidir amb la baixa del director de l'obra, però deia que el mes d'abril iniciaria els treballs. Al final, la situació ja s'ha resolt.
0: Només en 30...
12: Ràdio Cardedeu 90.7

0: Territori 17.
1: Són 9:15 i farem un breu repàs de les portades que trobarem avui al quiosc. Perquè així aprofitem, esperem que vingui la nostra convidada, Andreu Jiménez. Bon dia de nou.
2: Bona zona, què tal?
1: No sé si podem fer repàs de portades.
2: Sí, farem un breu repàs de les portades dels diaris. Destaca, evidentment, per exemple, el Periódico, avui porten en portada a les negociacions contra el rellotge per l'habitatge, que des de que va haver-hi des de que van desallotjar la Mari Carmen del seu pis de lloguer on estava, doncs ha esclatat tot sobre aquest aspecte. I bé, doncs, per exemple, el Periódico, la imatge es veu marxes i acampades de 2.000 manifestants ahir a la Diagonal, justament el dia que coincidia amb que Pedro Sánchez era a Barcelona, i va ser una senyal de protesta, al igual que també està passant a altres ciutats d'Espanya, com per exemple a Madrid, on hi ha una gran concentració per part de diferents manifestants a la Puerta del Sol, on estan acampant. El diari Ara també es feia ressò d'això, amb la pròrroga dels lloguers va tensionar la negociació fins al final, i a la imatge es veu doncs manifestants ahir a Barcelona sortint. A La Vanguardia sí que no també ho parla, però més enfocat a Pedro Sánchez, que ahir va assistir als premis d'aquest mitjà de comunicació. I a nivell estatal, els diaris també se n'en fan ressò, sobretot el País, que destaca això, que el govern proposa vetar els desnonaments vulnerables fins al 2028. El Mundo també parla sobre la pressió de Junts per cedir a les receptes de l'esquerra, i bé, els diaris hi ha més a la dreta, evidentment, que ho enfoquen d'una altra forma. L'oferta de vivent, per exemple, a l'ABC, el que parla és que l'oferta de vivendes per llogar cau en 300.000 quan el govern va prometre més de 184.000. Ja veiem que aquí li donen ho enfoquen en un altre sentit. I per exemple, La Razón també destaca que la Mari Carmen podrà tornar a casa després d'arribar a un acord amb la urbagestió. I un altre tema destacat a les portades dels diaris, ens hem d'anar fins a l'Europa de l'Est, a Ucraïna, on Rússia ha atacat Kiev aquests dies amb drons. I bé, és el que també avui porten els mitjans.
1: Les diverses portades dels mitjans. Doncs, Andreu, gràcies per aquest breu repàs de portades, i ara, en breus, començarem amb l'entrevista. Gràcies.
2: A tu, Ona.

0: però tot i així no us deixarem sense la secció i per tant Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu, endavant amb el teu cafè cultural.
1: Doncs sí, gràcies, Ona. I avui al Cafè Cultural parlarem d'una persona que precisament fomentava la cultura, lluitava per ella i es desvivia perquè aquesta arribés a les dones. Disculpeu un segon. Coses del directe, disculpeu. Estem parlant de la Maria Shelley i des de Ràdio Televisió Cardedeu n'estem fent un documental. I és que la seva vida és apassionant, ja que amb només 27 anys va posar-se al capdavant de la Biblioteca de Cardedeu. No obstant, encara són moltes les coses que se'n desconeixen i és per això que s'han decidit un equip d'aquí a dur a terme aquest documental. Així que avui tinc aquí un parell de les persones que lideren i treballen amb el projecte, la Maria López, directora de Ràdio Televisió de Cardedeu, i la Núria Lázaro, periodista d'aquesta casa. Molt bon dia a les dues. Literalment això és casa vostra, heu hagut de caminar només 25 metres, corrent, però com esteu?
2: Molt bé.
3: Molt bé, molt bon dia.
2: No passa res, podem córrer, així comencem el dia amb una mica d'energia.
1: Deixeu-me començar pel principi, perquè tot plegat és possible... Una subvenció, no? També això s'emetrà per diversos canals. Expliqueu-nos com va néixer tot plegat i com és aquest fet de que això tingui aquesta gran projecció un cop estigui fet.
3: Mira, nosaltres vam trobar el nom de Maria Shelley rescatat del llibre dels 75 anys de la biblioteca i hi havia un apunt, simplement posava, va ser la primera bibliotecària, venia d'Àvila i deia també com algunes frases que ens van cridar l'atenció, sobretot que estava molt preocupada perquè nenes i dones vinguessin a la biblioteca. Heu de pensar que això ara investigant hem vist, en aquell moment hi havia molt poques biblioteques i es tenia molt poca consciència també del que era una biblioteca popular, llavors la gent pensava que entrar-hi doncs valia diners o que no tothom hi podia entrar. Llavors eren molt reticents, llavors a ella li cridava molt l'atenció sobretot que no vinguessin nenes i dones. A partir d'aquesta petita història nosaltres vam fer un petit reel i ens va contactar la seva filla, cosa que ens va deixar bastant impactades perquè tampoc, clar, no sabíem ni que tenia família o què passava. I a partir d'aquí vam anar tirant del fil i vam veure que Cardedeu li havia fet un reconeixement en el seu moment per la feina i la tasca que havia fet, sobretot d'endreça d'arxiu, i li havien dedicat un carrer. Llavors nosaltres vam pensar, ostres, no em sona un carrer que es digui Maria Shelley, i res, ens vam adonar que era el carrer d'Àvila perquè ella venia d'Àvila. I a partir d'aquí vam dir, ostres, creiem que en aquesta història hi ha molt estirar del fil a conèixer qui era més enllà de que venia d'Àvila i que va ser la primera bibliotecària de Cardedeu.
1: És curiós això que apuntes, Núria, perquè clar, hi ha un matises, eh? I això és una cosa que crec que tots plegats i totes plegats ens hem de posar al cap, que no només era pionera, sinó que era pionera dins d'un equipament pioner, no?, d'alguna manera?
3: Sí, 100%. A més, bueno, això crec que ho podem desvetllar ja, vam anar a conèixer a la Teresa Manyà, que ha fet molt estudi, sobretot a les primeres biblioteques que va haver durant la Mancomunitat, i ens explicava que elles eren escollides per estudiar biblioteconomia, per exemple, doncs potser n'estudiaven 15 perquè estudiaven les

0: aquí a Cardedeu.
1: Clar, estem parlant de dones empoderades, o sigui, en aquella època potser professions en les que les dones poguessin exercir, estiguessin vinculades a un tema cultural que no fos, per exemple, en la indústria tèxtil o fent altres coses, hi havia molt poques, que eres o bibliotecària o mestra. Quina diferència tenien les bibliotecàries? Que d'alguna manera elles tenien el poder de la seva biblioteca. Una mestra sí que tenia quasi sempre en la jerarquia laboral un director home immediatament per sobre, no? En canvi, les bibliotecàries tenien el poder de, dins de la seva biblioteca, i a més depenien de la Diputació, no depenien de l'Ajuntament, no? Per tant, d'alguna manera ja estaven com educades amb què es trobarien certs enfrontaments, doncs potser de l'alcalde, potser del capellà, i elles havien de protegir la cultura per sobre d'això. Això què va fer, no? I que a més eren noies formades, molt escollides, perquè de fet ens van explicar que havien de tenir mínim 2 idiomes, una formació molt potent.
2: I aquella voz.
1: Sí, exacte, sí, sí. Eren molt, molt, molt escollides, normalment eren gent de casa més o menys amb poder, cert poder adquisitiu per permetre's no treballar i estudiar, però a més acabaven desenvolupar aquest empoderament femení que del que tant ens agrada parlar avui dia, però que en els anys 40 doncs era impensable, no? I llavors, clar, a més dones que s'anaven a pobles, vivien de manera independent, allunyades de la família moltes vegades, i acabaven desenvolupant aquesta independència i aquesta autonomia que després els hi feia una mica difícil encaixar en una societat on de les dones s'esperava un altre paper.
3: Clar, heu de pensar també que quan va arribar a Cardedeu, crec que tenia 27 anys, i era soltera, que per l'època era molt estrany. Això també ens va cridar molt l'atenció, perquè es va casar de gran, el que consideraríem ara de gran, i va tenir fills molt gran. Llavors vam pensar, ostres, ella era soltera, venia aquí a treballar i vivia de fonda, bueno, Cosmos, per la gent de Cardedeu, al Xurín, i els caps de setmana baixàvem el tren cap a Barcelona i tenia una certa independència que les dones en aquell moment no tenien.
1: I de fet segurament era, bueno, això ens ho va donar a entendre una mica la filla també, que potser no era massa ben vist dins del poble, no? I amb tota la documentació que hem pogut trobar després, també és veritat que això li exercia certa pressió social, no? Tu al final estàs en un poble on el paper que s'espera d'una dona és un, i tens tot aquest mini exèrcit de bibliotecàries que tenen un altre tarannà, no? I una altra manera de sentir, tenen aquesta autonomia guanyada. I la Maria Shelley, les seves cartes personals, de fet, explica sovint o es detecta aquesta pressió social que notava tota l'estona per casar-se, per tenir fills, i ella reclama constantment, no?, aquesta necessitat d'independència.
2: Clar, i davant de tot això, la gent dirà, ostres, com pot ser que una persona, amb tot el que esteu arribant a explicar, no sigui coneguda? Jo ho diria amb 3 paraules, no? Era una dona, bàsicament,
3: sí.
2: Com això.
3: Jo crec que era una dona i va marxar molt d'hora del poble per treballar a la Biblioteca Nacional de Catalunya, vull dir, amb un càrrec important, però ella deixava constància, ara deia la Maria, tenim escrits personals al dietari, i en el dietari de la biblioteca diu, jo no vull marxar mai d'aquesta biblioteca de Cardedeu, em voldré quedar sempre. I de cop marxa, va estar 7 anys aquí, se'n va, i al cap de 3 anys de marxar mor. Vull dir que tampoc va donar com temps i va quedar en l'oblit, realment, després d'aquesta mort. No sé si m'estic avançant i aquí hi ha algun spoiler, però hem trobat que un cop emmalalteix, diguem-ho així, ella ja no té un càrrec i ja la releguen als seus labores o a sin profesión conocida. Mm. I no queda constància en cap cas que ella fos bibliotecària. Llavors també això diu molt.
1: Sí, això ens va cridar moltíssim l'atenció, no? Perquè algú amb el recorregut que ell havia tingut, que va passar pel CSIC a Madrid, va passar per la Biblioteca d'Olot, va passar per la Biblioteca Dirigir, la Biblioteca de Cardedeu, just quan es va obrir, d'aquí va anar a la Biblioteca Nacional de Catalunya, i de fet, segons ens va explicar la seva filla, i hem pogut trobar certa documentació
3: que corrobora
1: que va ser cridada per l'Arxiu del Vaticà. Però es veu que aquí ja no va treballar, sembla ser que aquí el tema del matrimoni sí que ja va tenir alguna cosa a veure, perquè recordem que en aquella època...
2: No estava ben vist a l'església.
1: En el moment que et cases, t'ha d'autoritzar el marit tant per treballar com per viatjar, com per tenir un compte bancari, no? Llavors és aquí on es perd tot. Però nosaltres ens queda molt l'atenció que amb tota aquesta trajectòria, després trobar documents on posa, quan ja emmalalteix, on posa sin profesión o sin dedicada a sus labores, i penses, ostres, jo estic de baixa, i en el moment

0: ja estic de baixa, no deixo per això de ser productora, periodista, el que sigui, no?
1: Però i més era algú que estimava tant el que feia.
0: Exacte.
1: És el que ens va sorprendre moltíssim.
2: I de fet, un d'aquests trets diferencials de la seva història, de tot el que engloba aquesta figura, que diré inclús m'atreviria, doncs, no mística, però sí que hi ha molta cosa desconeguda al voltant, és que no és només aquesta potència com a persona que va desaparèixer en l'oblit, sinó el fet de que tota la tasca que va dur a terme, no, la importància no rau només de lo pionera que va ser, sinó que va dedicar també aquesta vida a les dones, no? Aproximar la cultura a les dones, aproximar la biblioteca, que igual que ella s'hi havia introduït, doncs d'una altra forma, però aproximar aquesta lectura a les dones de Cardedeu.
1: Sí, de fet, ella diu que comença primer com a acostar-se a les mestres i a través d'aquí doncs va d'excursió amb elles al Pla Morató aquí a Cardedeu com per fer-se coneguda entre les nenes. I després doncs diu també, tant de bo a través de les nenes puguin venir aquestes dones, les seves mares, aquí a la biblioteca. També penseu que en aquell moment a Cardedeu venien molts estiuejants, el que ens està passant ara amb els barcelonins, no? I eren els que venien també a la biblioteca, tot i que parlant també amb la Teresa Manyans deia, a Barcelona tampoc hi havia biblioteca, no és que fos una cosa que ja coneguessin, però sí que tenien, potser venien aquí a estiuejar. La gent que vivia a Cardedeu estava treballant, llavors en l'horari de feina no podien a la biblioteca potser, però bueno, ja funcionaven també com a refugi climàtic i també com venia una mica això, aviam si d'aquesta manera doncs està calentito en la biblioteca, aviam si la gent hi ve, no?
0: Jo crec que hi és percepció personal després d'haver llegit tots els escrits que en tenim d'ella, però sí que crec que per ella la cultura era també en certa manera una manera d'alliberament femení. O sigui, ell havia trobat en els llibres, i a més llegia moltíssim i moltes vegades fa referència als llibres que llegeix, un refugi molt personal, que és el que li permetia veure cap enfora aquesta diferència que per ella era incomprensible entre els homes i les dones, no? Ella no en tenia, perquè una dona no pot anar a prendre alguna cosa al bar després de treballar, per exemple, i això més ho explica així, no? El per què has estat a l'hora jo i no puc estar si he estat treballant després prenent-me alguna cosa al bar. Llavors, jo crec que ella entenia que la cultura era el que li permetia, o aquest nivell de lectura i tal, era el que li permetia veure això i veure aquest abús, no? Llavors jo suposo que per això volia d'alguna manera apropar especialment a les dones, no? Perquè per ella s'estaven com relegant doncs aquesta força masculina i el fet de no llegir no ajudava.
2: De fet, han canviat moltes coses, però malauradament en seguim lluitant per moltes més i segurament que ella no s'hauria pensat que tant temps després seguiríem amb aquesta lluita al peu del canó. Ja per anar acabant, companyes, deixeu-me que us emplaci a explicar recollida de signatures. Avui emplaceu a tothom a la biblioteca que es diu Marc de Vilalba, però bé, convoqueu a la gent.
0: Doncs sí, avui una mica l'objectiu és no només donar a conèixer el projecte que estem fent, la investigació, i demanar ajuda, evidentment, a tota la gent de Cardedeu o voltants, que pugui recordar la Maria o que potser en una de les moltes fotos que podrem ensenyar diguin, ep, aquest és el meu avi, no? Intentar rescatar el que sentia la gent quan anava a la biblioteca i demanem aquesta ajuda. Iniciem també com una segona part que per nosaltres és molt important perquè estem d'acord que Cardedeu en el seu moment, a finals dels 40, bueno, amb la situació i el context que era llavors, no es va fer un reconeixement com calia, aquest carrer d'Àvila que ningú sap que va en el seu honor. I nosaltres pensem que tenint en compte que ara es farà tot aquest seguiment i que hi haurà un documental que ens permetrà explicar la seva vida, crec que Cardedeu ha de tenir també una segona oportunitat per ara sí rescatar aquest nom i donar el reconeixement que es mereixia la Maria. De quina manera? Doncs això, aquestes opcions són les que explicarem aquesta tarda. Començarem una recollida de signatures, però encara estem canalitzant quina és la millor manera per rescatar el seu nom.
2: A quina hora ho farem?
1: A 6:45 a la biblioteca Marc de Vilalba, la biblioteca de Cardedeu.
2: Ens hem d'apuntar, és absolutament obert a tothom?
1: Absolutament obert, gratuït i... Sí, perquè també m'ho han preguntat. I res, això, explicarem la història i també la idea que tenim de documental. Hem de dir que amb les fotos hem trobat a moltíssima gent de Cardedeu que sense saber-ho ens han ajudat moltíssim, així que emplacem a tothom a venir aquesta tarda.
2: Doncs animo jo també des d'aquí que tothom qui vulgui pugui venir a la biblioteca. Us aviso que hi ha moltes sorpreses, moltes novetats, s'estan preparant coses molt xules que encara no es poden desvetllar, però que donarà molt a parlar, i segur que com a mínim una vegada o dos més us tindrem per aquí al Territori 17 explicant aquesta meravella de persona que està en oblit, bàsicament per ser, malauradament, una dona, o per sort, malauradament a la història refereixo. Gràcies.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
3: Passen 5 minuts de 3 quarts de 10 al Territori 17. Doncs avui 10 minuts per les 10 amb en Guillem Sánchez amb els tuits. Què tal, Guillem?
4: Què tal, com estem?
3: Sembla de nit, O sigui, avui...
4: Sembla que siguin les 7 de la tarda, quarts de 8, aquella hora que dius ja no sé què fer, el dia ja està perdut...
3: De veritat.
4: Fa una miqueta de fred, ja... Bé.
3: És que no em dona per somriure, de veritat.
4: Per tant, dia perfecte per fer què?
3: Dia perfecte per fer sopa!
4: O per anar
3: al cinema.
5: Però avui no és el dia de l'espectador.
4: No.
5: Llàstima.
4: No. Però no. Lo prometido es deuda. Ahir ens vam comprometre a fer una secció que versés sobre La bola negra, que sí. És la nova millor pel·lícula de l'any i pel·lícula preferida de l'Ona cap de setmana.
3: Sí.
4: Per tant, bé, aprofundirem una mica més en aquesta qüestió. Per exemple, aquest usuari que ens diu: com es torna a fer vida normal després de veure La bola negra? Com es torna a fer vida normal, Ona?
3: Doncs no posant-te la banda sonora de La bola negra,
4: perquè
3: literalment és...
5: Però què passa amb la banda sonora?
3: Jo escolto aquesta cançó i em poso a plorar instantàniament.
4: Sí, és tan fort, això?
3: No, perquè és una cançó com et recorda, diguéssim, a escenes de la pel·lícula i, hòstia...
4: Aguanta, fins a les 10. Aguanta, sí. que no ens vingui aquí
3: no.
5: L'encanta,
4: Va, l'Adrià ens escriu això, diu: em sap greu haver anat a veure La bola negra el divendres, perquè em sembla un gran pla de diumenge ficar-me al cine i posar-me a plorar.
3: Perfecte, és el que vaig fer jo, assassins matinals de diumenge.
4: Però es pot plorar un diumenge al matí o és més de vespre també?
3: Mira,
4: a plorar?
3: Fa unes setmanes que vaig a les sessions matinals del diumenge per dos motius. Primer,
5: estàs jubilada?
3: Primer, perquè un diumenge al matí doncs pots anar al cinema. Bueno, són tres motius. L'altre motiu és més barat.
4: Val.
3: Ens estalviem diners.
4: Aquest és important.
3: I el tercer motiu és... ostres, aprofites el temps, fas alguna cosa de cultura...
4: A més, és d'aquells plans que t'obliga a llevar-te no una hora molt d'hora, sinó a una hora prudent i ja enganxes...
3: No t'adorms.
4: I enganxes la rutina per després
5: anar a fer el vermut
4: i menjar alguna cosa.
5: Jo anava a dir una altra cosa. I digereixes millor les crispetes.
4: Per exemple.
3: Sí, jo esmorzo al cinema. Doncs és el meu hobby preferit.
4: Perfecte. Mireu, ja m'he imaginat la imatge que ens escriu en Dario, que ens diu: només puc dir que milions de professores de llengua estaran demanant l'hora següent per posar tota la pel·lícula seguida a primer de batxillerat.
3: Sí o no?
5: Sí. Jo crec que no.
4: Per quina assignatura és més aquesta pel·lícula?
5: Literatura castellana.
3: Història.
5: No?
4: Història, literatura castellana.
3: Literatura, bueno, clar, perquè clar. És en Lorca, però per història també al final parla de la Guerra Civil, però tot i així potser encaixa més a literatura.
5: Jo història
3: castellana.
5: Els hi posaria La llengua de les mariposes.
4: Sí, aquest és un clàssic també. Ostres, com es deia aquella?
3: El nombre de la rosa.
4: Sí, El nombre de la rosa, i una altra que també...
3: Pel·lícula preferida del meu pare, aquesta.
4: Una altra que era sobre Romeu i Julieta. Shakespeare in Love.
3: Ai, xulíssima aquesta. Molt bona,
4: sí. A primer de batxillerat.
3: Sí.
4: Vinga, una opinió una mica dissident d'en Roger, que ens diu avui: hi ha moltes coses a lluar de La bola negra, però em passa una mica com amb el looks de la Rosalia. Hi trobo una pàtina de pompositat i grandiloquència que acaba pesant massa, com si volgués subratllar constantment la importància del que explica.
3: A veure. O sigui, és una pel·lícula... A mi m'agrada molt, li vaig dir a l'Andreu, m'agrada molt aquesta pel·lícula per dos motius. Un, perquè és una pel·lícula necessària, i l'altre perquè és molt maca estèticament i visualment, atrau molt, i al final és una cosa dels Javis, o sigui...
4: Això sí que ho he escoltat, que hi ha aquest punt de bellesa amb el rodatge, amb la fotografia, amb les imatges... Que...
3: Estan per romantitzada, però realment, o sigui...
4: Però sense
3: èmfasi...
4: sobreactuar.
5: Surt dels paràmetres bàsics del cinema, no?
3: Ostres, mare
4: mira,
3: meva.
4: Mira, me l'has deixat... Ai, me l'has deixat votant, Andreu, me l'has deixat votant. L'Àlex, que ens diu: ja era hora que sortís de l'estat espanyol una pel·lícula amb cara i ulls que no anés sobre una família desestructurada que se'n van de vacances i perden els nens. Dirigida per Leo Harlem i Santiago Segura.
3: Doncs sí. Padre, no hay más que 15.
5: Ara acabes de mencionar Santiago Segura, La bola negra, és la segona pel·li que més s'ha anat a veure al cinema.
4: Després de?
5: Després de.
4: Els nostres amics.
3: Ai, de veritat, ja és que està. Us podeu posar aquesta pel·lícula a...
4: Segueix sent un referent, t'agradi o no, segueix sent un referent a la cultura, a la cultura de l'estat espanyol. A la cultura de l'estat espanyol. I mira, jo també pateixo com ho fa aquest usuari, que ens diu, tinc por d'anar a veure La Bola Negra, que no m'agradi i que m'expulsin de la zona euro. Perquè, clar, aquesta és l'altra. Ara, amb tota la... en tot el moviment mediàtic que hi ha i que s'ha generat, clar, sembla que t'hagi d'agradar sí o sí, o que hagis de sortir fet una... fet una ceba.
3: Jo amb això tinc un motiu... Ai, un motiu, tinc un argument, i és, tu pots anar a veure el cinema a La Bola Negra i, òbviament, hi haurà un públic que no li agradarà aquesta pel·lícula. És a dir, però s'ha de veure.
4: I que no s'emocionarà.
3: I que no t'emocionaràs. Hi ha gent que li arribarà més perquè li tocarà més motius. M'explico?
4: I tant que sí.
3: Perfecte.
4: Ho acabarem, ho acabarem amb una piulada.
3: Perfecte.
4: Sí?
3: Sí.
4: Mira, aquesta persona que és optimista de mena, que ens diu, l'última vegada que va haver-hi una acampada a Madrid, com la que estava en aquests dies, el Barça va guanyar la Champions. Ho comento per buscar alguna cosa positiva i esperançadora de la situació. Jo ho deixo aquí, per no plorar més del que podríem plorar amb tot el que estem comentant i vivint, un punt d'esperança que sempre hi ha de ser.
3: Doncs bé, Guillem, aniràs a veure La Bola Negra?
4: L'hauré d'anar a veure, m'estàs obligant a anar a veure La Bola Negra.
3: Jo... Simplement per poder-ho comentar havent vist la pel·lícula, que és més divertit.
4: El que no sé és quan, perquè aquesta setmana ja la tinc ocupadíssima, el cap de setmana també, per tant haurem de buscar una cita per la setmana.
3: Guillem Sánchez, l'home amb l'agenda més ocupada que podeu conèixer.
4: Correcte.
3: Que vagi molt bé, ens veiem demà, puntuals aquí.
4: Adéu, adéu, adéu.
3: Adéu, adéu. Doncs amb els tuits d'en Guillem Sánchez acabaríem avui al Territori 17. Nosaltres us comentarem també que, com sabeu, avui la previsió meteorològica és complicada. Andreu Jiménez, no sé com està ara mateix el temps.
5: Doncs mira, ara si entrem al radar, pràcticament és que està plovent a tota la zona del prelitoral català, la part de la Catalunya central que s'aprova més a Osona, i el Territori 17 ara mateix està cobert d'aigua, eh? El Ripollès, Osona, el Moianès, el Vallès, el Lluçanès... són zones que ara estan plovent i que es mantindrà així tot el matí. Tampoc es veuen grans tempestes, que potser sí que estan afectant més a la zona d'Osona Nord i al Ripollès, allà on potser sí que la pluja acaba amb més intensitat, però el que s'havia previst, com comentava en Pep, que el Vallès Oriental seria la comarca on poder faria més mal aquesta pluja, doncs de moment no està sent així, per tant ens mantindrem informats i hem d'estar pendents del temps.
3: Tot i que és veritat que si mirem el radar ve una gran quantitat d'aigua, llavors això, precaució com sempre diem a les carreteres, sabeu que avui és un dia que s'ha de tenir paciència i també doncs, molta precaució, que és el que volem remarcar des d'aquí al Territori 17. Andreu, moltes gràcies.
5: Igualment, Ona, que vagi bé.
3: Doncs fins aquí el programa d'avui. Nosaltres, com sempre, hi serem demà puntuals a les 9 del matí. Que vagi bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio 20 i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. El Servei Meteorològic ha emès un avís per perill molt alt per intensitat de pluja a 13 comarques del litoral i prelitoral. Per ara ja s'han deixat a registres de més de 30 litres a mitja hora al Penedès i fins i tot s'han assolit els 41,5 litres a Sant Martí de Sarroca, a l'Alt Penedès també. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Limma Soler, ha remarcat que és molt difícil saber amb exactitud on els aiguats descarregaran amb força, però demana absoluta responsabilitat a la ciutadania. Ho ha explicat aquest matí en compareixença després d'una reunió de seguiment.
2: El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament i, per tant, aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i, per tant, doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, aquestes, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que, per tant, doncs, actuïn amb conseqüència.
1: A conseqüència dels aiguats, els trens d'alta velocitat no circularan fins a les 11 del matí. Rodalies també ha reduït la velocitat dels seus trens. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a 44 trucades fins a les 6 del matí. I pel que fa a la mobilitat, l'accident d'un camió aquesta matinada a l'AP7 a Vandellòs deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 297 cap a la Nacional 340. En l'accident, el conductor del camió ha resultat ferit crític i ha hagut de ser excarcerat pels serveis d'emergència. I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa seva després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. L'Esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 2028 i limitar el 2% les actualitzacions anuals fins a finals del 2027. També inclou deduccions fiscals per als llogaters, incentius per als propietaris que baixin preus i préstecs sense interessos de fins a 50.000 euros per al primer habitatge. De fet, mentrestant, avui a Mataró s'ha executat un altre desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat. I a banda, també el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 11.
1: Estàs...
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat, de fet, unes alertes als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'han superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Les pluges també han obligat a suspendre les classes a l'escola Guerau de Peguera de Torrelles de Foix i han interromput també les recis entre Masquefa i Piera. També hi ha alguns retards a l'aeroport del Prat en alguns vols per les restriccions de seguretat aplicades a les arribades i els bombers han rebut fins a 51 avisos entre les 8 i les 10 del matí. I la Policia Nacional ha desplegat des de primera hora del matí una operació a gran escala contra una presumpta màfia dominicana dedicada a la falsificació documental per afavorir la immigració il·legal. Connectem ara amb el nostre company, el Pol Piró, de Ràdio Sabadell. Bon dia, Pol.
4: Bon dia. Som al carrer Borràs, al barri de la Nova Creu Alta de Sabadell, un dels punts on aquest matí la Policia Nacional ha estat duent a terme registres en el marc d'una operació contra una organització criminal presumptament dedicada a l'expedició de documentació falsa per afavorir l'entrada de persones irregulars procedents de la República Dominicana. Concretament, estem ara mateix al número 130, on, segons ens diuen fonts policials de la Policia Nacional, ha estat previst almenys fer dues detencions. Aquest operatiu està coordinat per l'UCRIF, la Unitat de la Policia Nacional, especialitzada en la lluita contra les xarxes d'immigració il·legal, i compta també amb la participació d'agents de la comissaria d'aquí de la ciutat de Sabadell. També, paral·lelament, a la ciutat s'estan fent dos registres, mentre l'operació també es desenvolupa simultàniament en altres punts de l'estat espanyol. En total, la previsió és que hi hagi 4 detencions de tot l'operatiu. Així que aquesta investigació, que continua oberta, la Policia Nacional segueix a l'interior d'aquí de l'edifici del 130, mentre plou a la ciutat de Sabadell, i per tant un operatiu que encara està en marxa.
3: Gràcies, Pol, estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. A banda, també, el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran, i això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any les bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món. Bona matinada per nosaltres. I és que estem de matinada gravant això.
6: Avui és dimecres 23 de setembre de 2026. Oh! I tal dia com avui, però del 2005, el futbol Cardedeu estrenava entrenador i era en Cito Fradera. Mm. No sabem si els va fer guanyar molts partits o no.
5: I quin sant? Mai va veure els partits, ni va saber-ho mai.
6: Doncs Sant Lli. Oh! Poc sabem de com va morir, però per l'època és molt possible que perdés el cap. Mm. I no parlem pas en sentit figurat. Tot just corria l'any 76 o 79 després de Crist. Qui tampoc ho va saber mai és qui va inventar el següent refrany. Pluja de tardor, pluja de saó.
5: Oh, quina pena! Déu-vos guard per totes i benvingudes al 656è InfoPodcast Cardedeu.
6: I avui, si el negoci no és local, anar-hi mai no cal.
7: Hola, jo sóc l'Abril, la filla de l'Oriol, que és el propietari de la carnisseria al Mercat Municipal de Cardedeu. I aquí, sobretot, doncs, tractem amb vedella, amb xai... També tenim poltre i doncs, tractem des de la part d'entrecots i de maduració fins a elaborats amb tots aquests productes que us he dit. Us esperem que ens vingueu a visitar.
5: I a paraules d'àvia...
8: Veure's el seny o veure's l'enteniment!
6: Que el que vol dir, bàsicament, és perdre la raó, dir o fer quelcom o comportar-se de manera il·lògica o inesperada i poc comprensible. Com, per exemple...
8: Dius que t'he de pagar 20.000 euros, però que t'has begut un enteniment! No tinc pas jo tants diners!
6: Molt bé, Enric, perfecte. Va, i sense veure'ns l'enteniment, passarem a la secció de l'horta.
9: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
5: Maria! Alerta! amb els hotels d'insectes. Sí, semblen molt beneficiosos, però han dit uns quants experts que poden fer predominar molt algunes espècies en detriment d'altres, i això no seria del tot bo. Per tant, el millor que podem tenir en un jardí és, amb algun raconet, un munt de pedres, amb un altre un munt d'escorça, amb un altre troncs apilats. Això és el millor que podem tenir. I els insectes no és una cosa fatídica, però no seria el millor que podem posar.
6: I quins experts m'han dit això?
5: En Jan Ister, un biòleg que és fantàstic. L'hem entrevistat i hem après un munt de coses.
6: Oh, molt bé, molt interessant, va. I avui us expliquem que tenim informació sobre l'inici de l'activitat de l'Escola Bressol La Granada.
5: Doncs sí, és que des de l'Ajuntament ens han explicat que fins que el consistori de Cardedeu no disposi de tots els requisits i autoritzacions necessaris, no és possible establir una data definitiva d'obertura.
6: Expliquen també que una vegada es disposi de tota la documentació necessària relativa a les obres, així com de l'informe favorable corresponent a la gestió del servei, es podrà formalitzar amb el Departament d'Educació el conveni de creació del centre. Fet important, ja que la signatura d'aquest conveni permetrà iniciar el procediment extraordinari d'admissió de l'Escola Bressol La Granada.
5: I alerta, perquè aquí ve el que segurament interessa la majoria de totes vosaltres, i és que han comunicat que respecte al procés que hauran de seguir les famílies, l'Ajuntament ha desvetllat que es regirà pels mateixos criteris i procediments que es van aplicar en el procés ordinari d'admissió d'aquest curs. I és que, segons la informació facilitada pel Departament d'Educació, les famílies que actualment es troben en llista d'espera hauran de presentar una nova sol·licitud de preinscripció. I aquí subratllem, no disposaran de prioritat respecte de les famílies que no van participar en el procés ordinari.
6: Pel que fa a l'elevada demanda de places d'I0, s'està estudiant la possible obertura d'un segon grup d'aquesta etapa a l'Escola Bressol La Granada i els efectes que aquesta mesura tindrà sobre la planificació i l'oferta global de places de les tres escoles bressol municipals en els propers cursos.
5: Així que ja podeu trobar aquesta notícia amb tots els ets i uts a la web de l'Ajuntament, que nosaltres l'hem intentat resumir bastant, però hi ha bastanta xitxa. Segur que sou moltes les persones interessades en tota aquesta informació.
6: Va, i passem ara al temps, que segur que també esteu molt interessades.
5: Que bombin el temps, o millor dir que ens bombin a nosaltres, ja que som els que l'estem pervertint i modificant com mai. I és que seguirem amb aquest estiuet. I és que sí, estem pels vols dels 30 graus, però crec que fan més mal els 30, ara que ja és tardor. Sí, ja és tardor, que 35
6: ja és tardor?
5: Sí! Iu, castanyes! Quan ve el temps de collir castanyes, la castanyera, la castanyera...
6: Castanyes per la muntanya,
5: a la plaça de la ciutat. La camisa li va petita,
6: la camisa li fa campana, les sabates li fan clop-clop. Ai, no me'n recordo de més.
5: Na-na-na-na-na-na-na, xipom. Vinga, va. I amb això, arribem al No Pots Estar Avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu.
6: Va, i alerta, perquè avui a les 7 de la tarda es presenta la nova temporada d'Arts Escèniques 2026-2027. Serà un acte d'una hora i escaig pensat per tot el públic, això sí, amb la recomanació que els més menuts tinguin més de 10 anys.
5: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
6: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
5: Per ràdio, el 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
6: Salut i poble, consum de proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies!
10: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Cardedeu. Són les 12.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat un SMS alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les properes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i ja s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia a Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint l'episodi, anem de fet fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim el nostre company, el Miquel Cuenca. Miquel, quina és la situació? Bon dia.
3: Bon dia, doncs ara mateix la situació continua sent, podríem dir, perillosa. El cabal del riu, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, és alt, però ara s'ha reduït en una hora la meitat. A les 10:20 del matí era de 94 metres cúbics al segon. Ara mateix el cabal del riu Anoia, el seu pas per Sant Sadurní, es troba als 47 metres cúbics per segon. A nivell d'incidències, únicament la zona de Can Mas de la Riera està completament inundada per aquest augment del cabal, però segons la policia local no hi ha hagut de moment encara cap incidència que involucri en altres casos fora dels terrenys inundats. Tampoc plou a Sant Sadurní i no s'espera que ho faci més, ja que el temporal s'està anant cap a la costa barcelonina.
2: Gràcies, Miquel. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I anem ara fins a un altre punt, en aquest cas anem fins a Sant Vicenç dels Horts, on aquí sí que hi ha hagut alguna incidència destacada ja. Eva García, explica'ns. Bon dia.
4: Bon dia, doncs a Sant Vicenç dels Horts ara mateix no plou, però ha plogut força, ha entrat aigua en alguns edificis municipals, és el cas de l'escola Bressol Municipal L'Alegria, que fa una estona s'ha demanat ja a les famílies, s'està avisant les famílies perquè vinguin a recollir els infants. També ha entrat aigua en altres edificis municipals com el Molí dels Frares, és l'equipament de referència de formació ocupacional, allà l'aigua ha brollat de les parets i el sostre, tot indica que a causa de l'embossament de desguassos. Allà al costat hi ha la Riera de Cervelló, que baixa plena i s'ha inundat el dipòsit de cotxes de la grua municipal. Pel que fa a les carreteres, hi ha múltiples incidències a tot el municipi, com la rotonda de les Ovelletes, és un dels principals accessos a Sant Vicenç dels Horts, que connecta amb l'autovia A2 i les carreteres de Sant Boi i Torrelles.
2: Gràcies, Eva. Bon dia.
4: Bon dia.
2: ISO i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en dos decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: de 10. És la 1.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 1, us parla Arnau Vilà. Precaució avui per les pluges, on Protecció Civil ha enviat un S-alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia, l'Alt Penedès, per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint aquest episodi, anem fins al Baix Llobregat, on el Víctor Asensio, del Prat Ràdio, ens dona la darrera hora. Bon dia, Víctor.
3: Bon dia, doncs aquí al Prat, normalitat, de fet, ara mateix sol, malgrat que fa una hora que hi ha pluja de forma torrencial aquí al Prat. Si bé cap a les 11 havia començat a caure pluja de forma més o menys intensa durant 15 minuts, ha sigut a partir de les 12 quan ha caigut de forma torrencial aquí al Prat. De fet, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, a migdia el cabal del riu se situava per sobre dels 190 metres cúbics per segon, lluny, però, del cabal màxim del riu al Pas del Llobregat. Recordem, però, que els efectes sobre aquest cabal del riu es poden veure hores després que plogui, i és per això que se segueix recomanant no apropar ni a rius, ni a rieres, barrancs o altres zones inundables. En el moment de més intensitat aquí al Prat s'ha acumulat aigua a diverses vies del Prat, són la carretera de l'aviació, Doctor Soler i Torrents, avinguda Remolari Fondo d'en Peixo, on l'Ajuntament ha bombat aigua i ha obert els embornals. Segons el consistori, són punts on, per l'orografia de la ciutat, sol acumular-s'hi aigua. No hi ha, però, cap tipus d'incidència material ni personal que acabem de lamentar a hores d'ara aquí al Prat.
2: Doncs moltes gràcies, Víctor, i seguirem pendents aquestes pròximes hores.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs en aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona informa que s'ha tallat de forma total la ronda de dalt en sentit Llobregat a l'altura de Passeig de la Vall d'Hebron per inundació. A hores d'ara, la Guàrdia Urbana està desviant el trànsit per vies alternatives. I PSOE i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en dos decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. A banda, el Consell de Ministres també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: 2026. Això és l'any joc.
1: El joc. Amb Martí González.

Dimarts 29 de setembre, avui farem la prèvia de l'Espanya-Croàcia, que juga avui a Sevilla, partit de Nations League, segona jornada, amb 6 jugadors del Barça a la convocatòria i 7 catalans en total. No hi és encara Roberto, el davanter de l'Espanyol, que es quedarà sense poder debutar encara avui amb l'absoluta, després que s'hagi quedat descartat, sigui un dels descartats de Luis de la Fuente. Molt futbol, amb el repàs també de com ha anat la jornada per alguns dels equips catalans a Tercera Federació i també a la Lliga Elite, i fins i tot a la Primera Catalana, i també bàsquet. Avui torna a jugar el Barça de bàsquet de Sekulić i ho fa ni més ni menys que contra el Dubai de Xavi Pascual. Intercanvi d'entrenadors aquest curs, aquest estiu de fet, entre Barça i Dubai, que s'enfronten a la segona jornada d'Eurolliga masculina aquesta tarda. També tindrem avui, parlarem de waterpolo, perquè demà ja juga el Barceloneta la Supercopa d'Europa, en aquest cas contra el Marsella, ho farà a casa a la piscina de Sant Sebastià, de la capital catalana. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat a les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui torna a jugar la selecció espanyola masculina en la segona jornada de Nations League.
1: El combinat estatal amb 6 jugadors del Barça i 7 catalans en total a la convocatòria rep aquest vespre a Croàcia, on també hi ha el porter blaugrana Livakovic, el Sánchez Pizjuán de Sevilla. El davanter de l'Espanyol, Roberto, és un dels descartats i, per tant, encara no podrà debutar amb la selecció absoluta. També es baixa Eric García, que ja és de Barcelona, recuperant-se de les molèsties al genoll que va tenir dissabte en l'escalfament, abans del partit contra Anglaterra. El duel d'avui començarà a 8:45 del vespre.
0: A la mateixa hora també avui es disputarà del mateix grup el República Txeca-Anglaterra, amb el Lorena Gordon a la selecció anglesa.
1: Dissabte vinent, la selecció espanyola jugarà contra la Txeca a Oviedo i tancarà aquesta primera aturada de nou contra Croàcia dimarts 6 d'octubre a Split.
0: I també estan jugant aquests dies altres jugadors d'equips catalans amb les seves seleccions.
1: Ahir, el davanter del Girona, Benat, va jugar la primera meitat en l'empat a 0 entre la selecció Ucraïna i Geòrgia. En canvi, el blaugrana Koundé no va participar en el triomf de França 0-1 contra Bèlgica. D'altra banda, Egipte, amb un altre jugador del Barça, Hamza, s'enfronta aquesta tarda a Sudan del Sud.
0: I ara mateix tenim en joc l'amistós entre Austràlia i Brasil, el segon amistós en pocs dies, on el jugador del Barça, Rafinha, ha estat titular. Ja ha fet a la punta d'atac. Recordem que ja fa uns dies, a la victòria 0-1 també de Brasil contra Austràlia, Rafinha va jugar els 90 minuts. En categoria femenina, 6 jugadores del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per disputar 2 amistosos als Estats Units.
1: A la convocatòria de Sònia Bermúdez no hi és Aitana Bonmatí, que ha reaparegut aquest cap de setmana després del seu procés de recuperació. Però sí que ha entrat la blaugrana Vicky López, lesionada ara mateix i que arribaria molt justa. A banda, també hi ha les jugadores del Barça, Catacoll, Patrick Guijarro, Clara Serrajordi, Irene Paredes i Clàudia Pina, i les catalanes, Ona Batlle, Alexia Putellas i Laia Codina. La selecció espanyola jugarà aquests 2 amistosos el 10 i el 14 d'octubre a Washington i Filadèlfia, respectivament.
0: Abans, això sí, el Barça té aquesta setmana important, amb doble compromís.
1: L'equip de Pere Romeu juga demà al camp de la Roma a la segona jornada de Champions femenina, mentre que diumenge rebran el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou en el primer clàssic del curs de la Lliga F.
0: En bàsquet, el Barça té avui el primer dels 3 partits fora de casa en 5 dies.
1: L'equip de Secolic visita aquesta tarda la pista del Dubai de Xavi Pasqual en la segona jornada d'Eurolliga masculina. Els blaugranes en total faran més d'11.000 quilòmetres amb 16 hores de vol aquesta setmana per viatjar de Barcelona a Dubai per després anar a Istanbul, on s'enfrontaran divendres al Besiktas i acabar diumenge a Múrcia amb la segona jornada d'ACB. El partit d'avui començarà a les 6 de la tarda.
0: Per cert, parlant d'Eurolliga, demà l'Espar Girona afronta un dels partits més importants de la temporada.
1: Les gironines es juguen a un partit tornar a jugar aquest curs la màxima competició continental. Serà demà a Fontajau contra l'Emlac Konut Turk.
0: Evidentment, demà en parlarem d'aquest duel, l'únic que ha anunciat avui les seves 3 capitanes.
1: Ainhoa López, Laura Quevedo i Caral Casas assumiran conjuntament aquesta responsabilitat, formant un lideratge compartit dins del vestidor.
0: Encara en bàsquet, ahir la tarda es va celebrar la segona edició dels Premis Més Bàsquet, organitzats per la Federació Catalana de Bàsquetbol i la Xarxa.
1: L'acte va reconèixer la trajectòria de jugadors del bàsquet català i també va visibilitzar les històries més destacades que han aparegut al programa. Enguany s'han registrat més d'un miler de vots que han seleccionat el femení Osona com a guanyador del Premi Més Bàsquet Club i Laia Reventós com a premi Més Bàsquet Referent. La gala també ha guardonat Oriol Paulí i Txell Alarcón com a millors jugadors catalans del curs 25-26, entre d'altres.
0: En handbol, el Barça disputa avui el tercer i últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs, ja intranscendent.
1: Els blaugranes, que ja tenen el bitllet per a la final, s'enfronten a partir de 2:45 de la tarda al Muntada marroquí, un rival a priori molt inferior. Els de Carlos Ortega tenen ja la presència assegurada a la final de la competició, que disputaran aquest dijous contra el Veszprém hongarès, que dirigeix l'ex-blaugrana Xavi Pascal Pasqui.
0: D'altra banda, per cert, demà el Freaking Granollers comença el seu camí europeu.
1: Els vallesans visitaran la pista d'un dels candidats al títol, el Flensburg alemany, demà a la primera jornada de l'European League, segona competició continental.
0: En futbol sala, 4 jugadors del Barça i 2 del CatGas Energia, la convocatòria de la selecció espanyola.
1: Didac Plana, Antonio Pérez, Eric Martel i Adolfo Fernández del conjunt blaugrana i Pau López i Marc Tolrà del colomenc formen part de la llista de 30 jugadors pel partit de classificació per al Mundial del 2028, que disputarà el combinat estatal el dimarts 20 d'octubre contra Finlàndia.
0: amb waterpolo, tot preparat perquè demà el Barceloneta busqui la seva segona Supercopa d'Europa masculina.
1: El conjunt mariner, vigent campió de la Champions, rep demà el Marsella, campió de l'Eurocup, en la final d'aquesta Supercopa que es disputarà a la piscina de Sant Sebastià de la capital catalana. El Barceloneta ja va guanyar fa 12 anys, el 2014, aquesta competició, també disputada a Barcelona.
0: També en waterpolo, per cert, avui mateix es disputa un partit pendent de Lliga, la divisió nord masculina.
1: Sabadell i Sant Andreu s'enfronten avui a Can Llong a partir de 3:15 en duel corresponent a la tercera jornada.
0: En hoquei patins, un apunt, l'Igualada ha fet oficial el fitxatge d'Uri Codony.
1: El vigent campió d'hoquei Lliga incorpora el porter que arriba procedent del Voltregà, on ja ha jugat les últimes 3 temporades.
0: I un últim apunt en motor, Maverick Viñales reapareixerà aquest cap de setmana al Gran Premi del Japó de MotoGP.
1: El pilot de Roses tornarà a competir després d'un llarg període de baixa per complicacions a la lesió d'espatlla que es va operar a principis d'any. Viñales no competia des del juliol al Gran Premi d'Alemanya i des d'aleshores l'ha substituït el granollerí Pol Espargaró.

0: Dimarts 29 de setembre, 12 minuts passant ja de la una, comencem parlant de futbol. Avui torna a jugar la selecció espanyola masculina amb 7 catalans i 6 jugadors del Barça a la convocatòria, després que el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, s'hagi tornat a quedar fora d'aquesta llista. El combinat estatal, que ve d'estrenar-se a la Nations League amb una victòria deixat passat a Wembley contra Anglaterra, rep avui a Sevilla, al Sánchez Pizjuán, a Croàcia, on també hi ha el porter del Barça, Dominic Livakovic. Per al duel d'avui, Luis de la Fuente ja va assegurar que hi hauria algun canvi a l'11, tenint en compte que encara s'hauran de jugar, després del d'avui, dos partits més en els pròxims dies.
1: No vamos a cambiar todo el equipo, porque tenemos que mantener la estructura, tenemos que mantener también un bloque que ya está más que definido, pero que siempre hay futbolistas que van a aportarnos, insisto, un poco de frescura y fortaleza y energía. Yo preferiría haber tenido un par de días más de descanso, pero esta sí la competición, pues competiríamos como corresponde.
0: Un Luis de la Fuente que també va explicar la situació d'Eric García, que va notar molèsties al genoll, recordem, en l'escalfament contra Anglaterra dissabte, i des de la selecció es va decidir no forçar i que tornés a recuperar-se a Barcelona. Així ho explicava de la Fuente.
1: Entenderán que es tremendamente exigente jugar en 10 días 4 partidos de este perfil, internacionales, jugándonos una clasificación, etcétera, etcétera. Creo que es tremendamente exigente. Pero nosotros, en ese comentario que siempre hago al hilo de la salud de los futbolistas, otra vez hemos demostrado que pensamos siempre y anteponemos la salud del futbolista. Hemos tenido un pequeño problema con Eric, que podría haber jugado seguramente igual el tercer partido o el cuarto, pero hemos preferido que recupere bien y se vaya a su club, insisto, a recuperar en perfecto, sin estrés, sin tensiones y sin ninguna urgencia.
0: Aquest és per a Sevilla, sense Eric, com sentíem, i com dèiem, també sense el davanter Perico Roberto, que encara no podrà debutar amb l'absoluta, jugarà aquest Espanya-Croàcia, 8:45. A la mateixa hora jugarà també avui el del mateix grup, el República Txeca-Anglaterra. Dissabte, la selecció espanyola tornarà a jugar contra la Txeca, en aquest cas a Oviedo, i tancarà aquesta primera aturada de nou a Espanya contra Croàcia, dimarts 6 d'octubre a Split. Més futbol. Pel que fa als clubs, aprofitem per fer un repàs amb més calma de l'actualitat d'alguns equips a casa nostra després del cap de setmana. Comencem per la primera federació masculina i el Nàstic, que ha tancat la campanya d'abonaments amb molt bones xifres. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
2: L'entitat ha superat els 7.500 abonats, un dels millors registres de les darreres temporades i molt a prop dels 8.000 de fa un any. Aquesta temporada, en els 3 partits jugats al nou estadi Costa Daurada, s'han registrat molt bones entrades, amb més de 10.000 aficionats en el partit davant del Saragossa o 8.400 en el derbi català davant la Unió Esportiva Sant Andreu de dissabte passat. El president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, en una entrevista a Tarragona Ràdio, diu que els aficionats volen estar amb el club i assegura que la campanya Semper Fidelis ha estat un èxit.
3: Excepcional, la nostra gent és marca tendència, vol estar al costat de l'equip en forma de renovar els abonaments. Ja aquesta setmana hem dat una xifra molt alta, estem apropant-nos doncs a la xifra que vam acabar la temporada passada i la veritat que només podem donar les gràcies per aquesta fidelitat i per aquesta constància.
2: El president del Nàstic es va referir també al futur sponsor principal de la samarreta, assegura que és una decisió important, que les converses estan molt avançades i preveu que es tancarà abans de final d'any amb una empresa rellevant amb inversió al territori.
0: Gràcies, Jordi. Hi ha la tercera federació masculina, encara en aquest cas en més part esportiva. Ja s'han jugat 4 jornades en què s'ha demostrat la gran igualtat d'aquest grup 5, el grup català, amb la Muntanyesa com a líder amb 9 punts i Vilanova, Fundació Grama, Badalona i l'Hospitalet amb places de play-off. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
4: El centre d'esport L'Hospitalet confiava a sumar 6 de 6 en els dos partits consecutius que tenia com a local, però ja sap que no podrà ser. L'empat contra el Cerdanyola deixa un regust amarg des del punt de vista classificatori, però no quant a sensacions. El conjunt riberenc va tenir la pilota, va generar ocasions i, en general, creuen estar en el camí correcte. Així ho afirma l'entrenador de l'equip, Raúl Page.
5: Queríamos tener más puntos de los que quisiéramos, pero hay que mirar pues también la parte positiva del grupo, que es la parte de la cara. Hemos hecho cambio, la gente que ha entrado en la segunda parte nos ha elevado el nivel. Oye, hemos acabado muriendo en su área, han acabado con 10, colgado. Bueno, si tengo entre comillas que dejarme algún puntico, pues que sea con la imagen del grupo en la parte final donde hemos merecido ganar.
4: Mateix discurs té la plantilla. Un dels golejadors del passat diumenge va ser Roger García i el davanter té clar que l'equip està fent una bona feina. La falta d'encert contra Cerdanyola va ser, segons el seu parer, una anècdota.
6: El problema seria si no les tinguéssim. El problema seria si no arribem, si ens generen dos, marquen dos i nosaltres no tenim cap. Així que des de dintre estem molt tranquils, sabem que quan entri una entraran dos, tres, quatre, però sí que hem d'estar més atents. Doncs aquests petits detalls, que els partits són difícils, cada partit és un món, és una guerra.
4: L'OSPI ha fet autocrítica de l'empat i ara busca un triomf que torni a elevar la confiança. Diumenge a les 12 rebrà el Mollerussa en la cinquena jornada de Tercera Federació.
0: Gràcies, Andrés. A la part baixa hi ha, per exemple, l'Atlètic Lleida, un dels candidats a priori a ser a la part alta, que suma només 4 punts. També n'ha sumat 4, precisament, ara ho sentíem, al Mollerussa, que serà el proper rival de l'OSPI i que ve de sumar un important punt contra el Cornellà. Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
7: El conjunt de Manel Cazorla ha fet un partit molt seriós i ha aconseguit contenir bona part del potencial ofensiu del Cornellà. Alfa ha aprofitat un error defensiu per fer l'1-0 al minut 55, però els visitants han empatat al 70, ho explica l'entrenador de Mollerussa, Manel Cazorla.
8: Ha sigut un molt, molt partit de tercera divisió, on dos equips semblava una partida de pòquer que els dos portàvem bones mans i que amb el seu estil cadascú pues, ha generat ells, hem generat nosaltres, en alta intensitat hem fet mal, ells amb el seu joc de posició i obrint-se molt les bandes i carregar àrea pues, han gaudit d'ocasions per fer algun gol, però bueno, ens fiquem per davant.
7: Amb l'empat, el Cornellà ha buscat el gol de la victòria fins al final, però Mollerussa ha resistit. Els visitants han disposat de dues bones ocasions en els últims minuts, però els del Pla d'Urgell han assegurat un punt i han marxat amb bones sensacions.
0: Gràcies, Míriam. Anem cap a la Lliga Elite, en què de moment s'han disputat dues jornades i només tres equips han sumat els 6 punts. Horta, Viladecans i Manlleu. Just per sota hi trobem la Unió Esportiva Valls, que ve de superar el Sant Mauro aquest diumenge. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
9: Els vallencs es van avançar al minut 23 amb un gol de Xaixa, però el Sant Mauro va igualar just abans del descans al 43 amb un gol d'Àlex Marí. A la represa, el Valls va sortir decidit i només en 5 minuts va marcar dos gols. Estefan al 47 i Salman al 52 van posar el 3-1 al marcador. El Sant Mauro va retallar distàncies al minut 86 amb Samaniego, però el Valls va resistir fins al final i va sumar els tres primers punts a casa. Aquestes són les sensacions del tècnic dels de l'Alt Camp, Àlex González.
10: Doncs a les acaballes ha fet que haguéssim de patir els últims minuts, com és normal quan el resultat va ajustat, però bé, crec que som mereixedors de la victòria i que ens demostra que estem preparats per competir amb els millors equips de la Lliga Elit.
9: El proper enfrontament de la UE Valls serà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al camp del Viladecans.
0: Gràcies, David. D'altra banda, l'Associació Esportiva Prat encara té pendent el partit d'aquesta segona jornada al camp del Castelldefels, perquè ja ho explicàvem ahir, havia de posar peu i mig a la primera ronda de la Copa del Rei, en què s'enfrontaria a un equip de primera divisió. Els pretencs hauran de fer bona diumenge vinent al Sagnier la golejada per 1-5 que van aconseguir aquest cap de setmana a Eivissa, al camp del Sant Rafel. Al Prat Ràdio, Jonathan Marín.
11: Cop d'autoritat de l'Associació Esportiva Prat a la Copa del Rei. El conjunt Potalava es va imposar per un contundent 1-5 al Sant Rafel d'Eivissa i deixava gairebé l'eliminatòria encarrilada. Conu va obrir el marcador al 14 de partit, però els locals van reaccionar i van aconseguir l'empat als 10 minuts. Tot i això, el Prat no va perdre el control i abans del descans va tornar a colpejar i per partida doble Gustavo Reinke i Alex Plaza de penal van situar l'1-3. A la segona part, Reinke va tornar a marcar per completar el seu doblet i Raúl Innocencio va tancar la golejada amb el cinquè a les acaballes del partit. Escoltem el tècnic del Prat, Cristian Gómez.
12: Té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar. Cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós.
11: Una victòria contundent que apropa el Prat a la primera ronda de la Copa, on espera un rival de primera divisió.
0: Gràcies, Jonathan. I un últim apunt de futbol, en aquest cas de la primera catalana, per parlar dels dos equips de Sant Boi, el Sant Boià i el Ciutat Cooperativa, que van perdre tots dos. Sant Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
13: Mals resultats pels equips de Sant Boi en aquesta segona jornada. El Sant Boià torna a tenir un mal inici i comença 0-2 per darrere al minut 11 davant de la Rapitenca. Mateixa situació que va patir el primer partit al camp del Júpiter. Tot i retallar distàncies als minuts finals, no va poder empatar el duel. El capità Joan Avellanet ens valora aquest partit.
14: No, sensacions com semblants a l'anterior partit. Els primers 15 minuts tirem el partit una mica a la basura, que ens foten els dos primers gols, que més coses al descans, i s'ha vist un altre equip amb més intensitat, amb les ganes de tindre la pilota, i potser no hi ha hagut empat, i per això anem una mica tristos. Podem tirar el partit els primers 15 minuts, que ja ens ha passat dos cops i el tercer no pot ser.
13: D'altra banda, el FIA Cooperativa pateix una de les derrotes més dures de les últimes temporades. L'equip dirigit per Javi Calvo cau 5-0 al camp del Bon Pastor en un duel on els barcelonins ja anaven guanyant 4-0 a la mitja part. Ens explica com va viure el partit el debutant Adrián Sánchez.
15: No hem entrat bé al partit, des del minut 20 o així la cosa tampoc ha millorat i no hem estat a l'altura del que és aquest escut i el que mereix l'afició i tots. Hi ha que tirar el cap cap amunt i disfrutar de la setmana perquè després arribem al cap de setmana i no torni a ser això i competir al 100%.
13: El Sant Boià situa momentàniament penúltim amb 0 punts en 2 partits, mentre que el CIO Cooperativa es posa 11, empatat a 3 punts amb 5 equips més.
0: Gràcies, Albert. En bàsquet, avui torna a jugar el Barça en la segona jornada d'Eurolliga a masculina, en una setmana amb triple compromís per l'equip de Sekulić i molts viatges, tots tres fora de casa. Els blaugranes, que venen de sumar dues victòries consecutives a les dues al Palau a la primera jornada seva i també a l'Eurolliga, tenen repte important avui a la pista del Dubai de Xavi Pascual. De fet, es dona la curiositat que en aquesta segona jornada d'Eurolliga s'enfronten dos equips que aquest estiu han intercanviat entrenadors. El Pascual entrenava el curs passat al Barça i Sekulić al Dubai. Escoltem el tècnic de Gavà.
16: Òbviament és la segona jornada, podem preparar fins on podem preparar. Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit. I segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
0: El Dubai, que ve de guanyar, com sentíem, a la primera jornada, la setmana passada, casa, en aquest cas, contra el Real Madrid d'un punt. El Barça va superar, recordem també, l'Efes al Palau. Escoltem Alexander Sekulić.
17: Per nosaltres cada partit és molt important. Intento dir als jugadors que el partit més important per nosaltres és el següent, i el següent és contra el Dubai. Independentment de si és a casa o a fora, ens agradaria jugar a la nostra manera i alhora competir per guanyar. És veritat que tenim algunes lesions, però la clau és trobar la manera de superar els reptes que tenim davant a causa de la situació en la que ens trobem, i alguns jugadors han de fer un pas endavant per això. I aquest tipus de desavantatges creen bàsicament noves oportunitats.
0: Avui a les 6 de la tarda aquest Dubai-Barça, divendres tercera jornada d'Euroliga per al conjunt blaugrana, que visitarà la pista del Besiktas turc abans de viatjar cap a Múrcia per jugar diumenge a la tarda a la segona jornada d'ACB. Per cert, parlant d'Euroliga, demà l'Espart Girona afronta un dels partits més importants de la temporada, l'eliminatòria partit únic prèvia per disputar l'Euroliga femenina contra l'Emlak Konut turc. A Fontejau serà demà, evidentment demà en farem la prèvia i en parlarem. L'únic que ha comunicat avui les tres capitanes de l'equip, que seran Caral Casas, Ainhoa López i Laura Quevedo. I encara en bàsquet un últim punt, aquest cap de setmana s'han tancat algunes lligues catalanes, com per exemple la de la Lliga Femenina 2, amb triomf a la final del Manresa contra el TGN Bàsquet. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
18: Aquest cap de setmana les magentes van guanyar el TGN Bàsquet per 69-63 en l'última prova abans de començar la Lliga. L'entrenador Adrià Martínez explica que el títol és un premi a la feina feta aquesta pretemporada i que ajuda a fer créixer l'equip.
19: Doncs content, al final és un premi a la pretemporada que estem fent. I veníem sense cap mena d'expectativa a l'inici i al final el resultat és aquí. Tot el que sigui construït des de victòria sempre ens suma. Sí que és cert que tenim errors encara, que hi ha coses que hem de corregir, però a poc anem construint i mira, al final és gaudir-ho i un premi més.
18: El Manresa Club de Bàsquet Femení ha reestructurat tota la plantilla aquest estiu amb moltes cares noves per poder afrontar amb garanties la categoria. Martínez explica que les jugadores noves són ambicioses.
19: Elles són competitives, elles són fàcils, tenim molt talent ofensiu realment, aleshores tot és millor, no? Tot és molt més fàcil de construir amb això. Tenim dèficits també que hem d'anar corregint, però les coses se'ns diguen més fàcils, entrenen bé, són agraïdes, són jugadores que volen, aleshores construir, anar fent passetes amb això és més senzill que amb un equip que no hi vulgui, no hi cregui.
18: La Lliga Catalana és el segon títol del club, que recordem té 5 anys de vida. Aquest se suma a la Supercopa Catalunya de fa dues temporades. El debut en Lliga serà aquest diumenge a 1/4 del migdia al Nou Congost de Manresa contra el Jaiec de Girona.
0: Gràcies, Jordi. I abans d'acabar, en handbol us expliquem que en una estona, 2:45, torna a jugar el Barça, partit intrascendent, en aquest cas del Mundial de Clubs, contra el Montada Marroquí, un equip a priori molt inferior. En qualsevol cas, l'equip de Carlos Ortega ja té assegurada la plaça a la final, que es reeditarà del curs passat, contra el Vespre hongarès, dirigit per Xavi Pasqual, Pasqui, i també més exblorones a l'equip. Serà aquest dijous, 1 d'octubre, també a Egipte. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
3: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
4: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Bon dia i bon dimarts 29 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 29 de setembre, avui amb la prèvia de l'Espanya-Croàcia, que juga avui a Sevilla, partit de Nations League, en què poden participar 7 catalans i 6 jugadors del Barça, que hi ha la convocatòria. Encara no hi serà Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, que és un dels descartats. També repassarem en futbol l'actualitat d'alguns equips de casa nostra, a la tercera federació masculina i també a la Lliga Elite. I també tindrem bàsquet amb la prèvia d'un interessant Dubai-Barça d'Eurolliga masculina que juga aquesta tarda. Waterpolo i també molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui torna a jugar la selecció espanyola masculina en la segona jornada de la Nations League.
1: El combinat estatal amb 6 jugadors del Barça i 7 catalans en total a la convocatòria rep aquest vespre a Croàcia, on també hi ha el porter blaugrana, l'Ivakovic, el Sánchez Pizjuán de Sevilla. El davanter de l'Espanyol, Roberto, és un dels descartats i, per tant, encara no podrà debutar amb la selecció absoluta. També es baixa Eric García, que ja és a Barcelona recuperant-se de les molèsties al genoll que va tenir dissabte en l'escalfament, abans del partit contra Anglaterra. El duel d'avui començarà a 8:45 del vespre.
0: A la mateixa hora també avui es jugarà el mateix grup al República Txeca-Anglaterra, amb el Lorena Gordon a la selecció anglesa.
1: Dissabte vinent, la selecció espanyola jugarà contra la Txeca a Oviedo i tancarà aquesta primera aturada de nou contra Croàcia dimarts 6 d'octubre a Split.
0: I també estan jugant aquests dies altres jugadors d'equips catalans amb les seves seleccions.
1: Ahir, el davanter del Girona, Benat, va jugar la primera meitat en l'empat a 0 entre la seva selecció Ucraïna i Geòrgia. En canvi, el blaugrana Koundé no va participar en el triomf de França 0-1 contra Bèlgica. D'altra banda, Egipte, amb un altre jugador del Barça, Hamza, s'enfronta aquesta tarda a Sudan del Sud.
0: I ara mateix tenim en joc l'amistós entre Austràlia i Brasil, amb el capità del Barça, Rafinha, com a titular, ha estat a la punta d'atac. Ja l'ha substituït Carlo Ancelotti al descans. De fet, Rafinha, que ha fet un dels gols del Brasil, amb aquest empat a 2 al mercat de penal. En categoria femenina, 6 jugadores del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per disputar dels dos propers amistosos contra els Estats Units, de fet.
1: A la convocatòria de Sonia Bermúdez no hi és Aitana Bonmatí, que ha reaparegut aquest cap de setmana després del seu procés de recuperació. Però sí que ha entrat la blaugrana Vicky López, lesionada ara mateix i que arribaria molt justa. A banda, també hi ha les jugadores del Barça Cata Coll, Patrick Guijarro, Clara Serra Jordi, Irene Paredes i Clàudia Pina, i les catalanes Ona Batlle, Alexia Putellas i Laia Codina. La selecció espanyola jugarà aquests dos amistosos el 10 i el 14 d'octubre, a Washington i Filadèlfia, respectivament.
0: Abans, això sí, el Barça té setmana important, aquesta, amb doble compromís.
1: L'equip de Pere Romeu juga demà al camp de la Roma a la segona jornada de Champions femenina, mentre que diumenge rebran el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou en el primer clàssic del curs de la Lliga F.
0: En bàsquet, el Barça té avui el primer dels 3 partits fora de casa en 5 dies.
1: L'equip de Sekulic visita aquesta tarda la pista del Dubai de Xavi Pasqual en la segona jornada d'Eurolliga masculina. Els blaugranes, en total, faran més d'11.000 quilòmetres amb 16 hores de vol aquesta setmana per viatjar de Barcelona a Dubai, per després anar a Istanbul, on s'enfrontaran divendres al Besiktas i acabar diumenge a Múrcia amb la segona jornada d'ACB. El partit d'avui començarà a les 6 de la tarda.
0: Per cert, parlant d'Eurolliga, demà l'Espar Girona afronta un dels partits més importants de la temporada.
1: Les gironines es juguen a un partit tornar a jugar aquest curs la màxima competició continental. Serà demà a Fontajau contra l'Emlak Konut Turk.
0: Evidentment, demà en parlarem, farem la prèvia. L'únic que ha anunciat avui les seves capitanes.
1: Ainhoa López, Laura Quevedo i Caral Casas assumiran conjuntament aquesta responsabilitat, formant un lideratge compartit dins del vestidor.
0: Més bàsquet. Ahir a la tarda es va celebrar la segona edició dels Premis Més Bàsquet, precisament, es diuen, organitzats per la Federació Catalana de Bàsquetbol i aquesta casa, la Xarxa.
1: L'acte va reconèixer la trajectòria de jugadores del bàsquet català i també va visibilitzar les històries més destacades que han aparegut al programa. Enguany s'han registrat més d'un miler de vots que han seleccionat el femení Osona com a guanyador del Premi Més Bàsquet Club i a Laia Reventós com a Premi Més Bàsquet Referent. La gala també ha guardonat Oriol Paulí i Txell Alarcón com a millors jugadors catalans del curs 25-26, entre d'altres.
0: En handbol, el Barça disputa avui el tercer i últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs, que ja és intranscendent.
1: Els blaugranes, que ja tenen el bitllet per a la final, s'enfronten a partir de 3:15 de la tarda al Montcada marroquí, un rival a priori molt inferior. Els de Carlos Ortega tenen ja la presència assegurada a la final de la competició, que disputaran aquest dijous contra el Veszprém hongarès, que dirigeix l'ex-blaugrana Xavi Pasqual Pasqui.
0: D'altra banda, per cert, demà el Freaking Granollers comença el seu camí europeu.
1: Els vallesans visitaran la pista d'un dels candidats al títol, el Flensburg alemany, demà en la primera jornada de la European League, segona competició continental.
0: En futbol sala, 4 jugadors del Barça i 2 del CatGas Energia, la convocatòria de la selecció espanyola.
1: Didac Plana, Antonio Pérez, Eric Martel i Adolfo Fernández del conjunt blaugrana i Pau López i Marc Tolrà del colomenc formen part de la llista de 30 jugadors pel partit de classificació per al Mundial de 2028 que disputarà el combinat estatal el dimarts 20 d'octubre contra Finlàndia.
0: En waterpolo, tot preparat perquè demà el Barceloneta busqui la seva segona Supercopa d'Europa masculina.
1: El conjunt mariner, vigent campió de la Champions, rep demà el Marsella, campió de l'Eurocup, en la final d'aquesta Supercopa que es disputarà a la piscina de Sant Sebastià de la capital catalana. El Barceloneta ja va guanyar fa 12 anys, el 2014, aquesta competició, també disputada a Barcelona.
0: També en waterpolo, per cert, avui mateix es disputa un partit pendent de Lliga a la Divisió Nord masculina.
1: Sabadell i Sant Andreu s'enfronten avui a Can Llong a partir de 3:15 en duel corresponent a la tercera jornada.
0: En hoquei patins, un apunt, l'Igualada ha fet oficial el fitxatge d'Uri Codony.
1: El vigent campió d'hoquei Lliga incorpora el porter que arriba procedent del Voltregà, on ja ha jugat les tres últimes temporades.
0: I parlem també d'un últim apunt, en aquest cas de motor, perquè Maverick Viñales reapareixerà aquest cap de setmana al Gran Premi del Japó de MotoGP.
1: El pilot de Roses tornarà a competir després d'un llarg període de baixa per complicacions a la lesió d'espatlla que es va operar a principis d'any. Viñales no competia des de juliol al Gran Premi d'Alemanya i des d'aleshores l'ha substituït el granollerí Pol Espargaró.

0: Dimarts 29 de setembre, 8 minuts gairebé passen de 2:45. Comencem parlant de futbol. Avui torna a jugar la selecció espanyola masculina amb 7 catalans i 6 jugadors del Barça a la convocatòria, després que el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, hagi tornat a quedar fora de la convocatòria, sigui un dels descartats. El combinat estatal, que ve d'estrenar-se a la Nations League dissabte passat amb una victòria a Wembley contra Anglaterra, rep avui a Sevilla el Sánchez Pizjuán, a Croàcia, on també ja serà el porter blaugrana Dominic Livakovic. Per al duel d'avui, Luis de la Fuente ja va assegurar que hi hauria algun canvi a l'11, tenint en compte que encara s'hauran de jugar després del d'avui 2 partits més en els pròxims dies.
1: Nosotros lo que intentamos siempre es tener un equipo equilibrado. Obviamente, en este formato, con un viaje que llegamos ayer, de muchas horas de viaje, un entrenamiento y jugar el partido hoy otra vez con otro viaje, pues es razonable que habrá algunos cambios. Por refrescar un poco el equipo, por no solo refrescarlo, que sí, pero que además porque es que tenemos 26 jugadores que cualquiera podría jugar desde el principio, en cualquier momento del partido. Y mañana entendemos que habrá que dar un poquito de energía, sobre todo en algunas demarcaciones, pensando en que dentro de 4 días otra vez tenemos otro partido. Pero vamos, si los jugadores están todos en perfectas condiciones, todos podrían jugar.
0: Luis de la Fuente, que també va explicar ahir la situació d'Eric García, que va notar molèsties al genoll en l'escalfament contra Anglaterra, i des de la selecció es va decidir no forçar que tornés cap a Barcelona per recuperar-se, tot i que el tècnic reconeixia que si hagués estat una fase final s'hagués quedat. Avui és probable que tingui minuts un altre blaugrana, Fermín, que no va jugar contra Anglaterra i que torna a la convocatòria de la selecció després de perdre, recordem, el Mundial per una inoportuna lesió. En parlava Luis de la Fuente.
1: Fermín está en un estado de forma también fantástico, pero como lo está Dani Olmo, lo está a muchos de otros compañeros. Además, en esas demarcaciones, Fermín también tiene, es un futbolista polivalente que puede jugar en cualquier posición de la media punta, incluso un poquito más atrasado, ¿no? Y nos da precisamente eso, energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiere decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
0: Aquest és per a Sevilla, sense Eric i, com dèiem, també sense el davanter Perico Roberto, que encara no podrà debutar amb l'Espluga perquè és un dels descartats, a jugar aquest a Espanya-Croàcia, 8:45. A la mateixa hora es disputarà del mateix grup el República Txeca-Anglaterra. Dissabte, la selecció espanyola jugarà contra la Txeca a Oviedo i tancarà aquesta primera aturada de nou contra Croàcia, dimarts 6 d'octubre a Split. Més futbol. Pel que fa als clubs, aprofitem per fer un repàs amb més calma de l'actualitat d'alguns equips de casa nostra després del cap de setmana. Comencem per la segona federació masculina i d'un Manresa que, després d'arrencar amb dues victòries, ha encadenat dues derrotes consecutives i es troba, per tant, a mitja taula a la classificació. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Els blanquivermells han sumat dues victòries i dues derrotes en les primeres quatre jornades de campionat. L'equip ha deixat escapar punts per errades no forçades que es paguen cares a segona federació, però el joc de l'equip és dominador i alegre, un símptoma que fa pensar que l'equip ha de tornar a sumar punts aviat. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa.
3: Sí, per suposat. Vam començar guanyant dos partits, els dos primers, n'hem perdut els dos següents, tenim 6-12, penso que és un número que dintre de lo dolent no està malament, ara continua treballant dur, pensant en Reus, serà un partit complicadíssim i a intentar aconseguir punts que al final de temporada aconseguir l'objectiu.
2: Diumenge, el Centre d'Esports Manresa visitarà el Reus a les 5 de la tarda en un duel entre dos equips a la part mitja de la classificació. Serà el primer rival català de la temporada pels vegencs, després d'enfrontar-se únicament a riojans i navarresos.
0: Gràcies, Jordi. A la tercera federació masculina ja s'han jugat 4 jornades en què s'han demostrat la gran igualtat que d'aquest grup 5, el grup català, amb la Muntanyesa líder amb 9 punts, la Fundació Granada, Badalona, l'Hospitalet i el Vilanova, que és segon a només un punt de la Monta i encara sense perdre en places de play-off. Canal Blau, Xavi Fernández Llurba.
4: 4 jornades encara invictes amb una mitjana anglesa, això sí, a la inversa, 2 empats a casa i 2 victòries a fora, i segons en solitari, darrere d'una Muntanyesa que va deixar escapar els primers punts del curs, però encara comanda el grup. El Club de Futbol Vilanova ha arrencat bé la Lliga i la victòria al camp de la Pobla Mafumet ha ratificat les bones sensacions que l'equip havia transmès i que l'havien permès sumar en les 3 jornades anteriors, malgrat alguns contratemps, com les expulsions que en 2 d'aquestes 3 jornades havien fet jugar els de Conrad García gairebé mig partit en

0: a part del tècnic, és gairebé el 90% de la plantilla. Un d'ells, un Hugo García, que va estar imperial al mig del camp, que va brillar equilibrant l'equip, aportant criteri i múscul defensiu, i que reconeix que l'equip està bé i que encara pot estar millor.
1: Bueno, estem en molt bona dinàmica, no hem perdut cap partit encara en Lliga, estem en confiança, tant en sortida de pilota, defensivament, penso que l'equip cada cop va més i tenim molt marge de millora. Llavors el que busquem és perfeccionar tots els àmbits i arribar al 100% de lo que som com a plantilla.
0: La propera jornada el Vilanova rep a l'Alumnes Obrers al San Juan Atlético Moncada, un altre equip que ha arrencat amb força, malgrat ser recent ascendit. Du dues victòries, 6 punts en 4 partits.
2: Gràcies, Xavi. A la part baixa trobem, per exemple, l'Atlètic Lleida, Tona i també el Vilassar de Mar, que ocupen circumstancialment, això sí, encara de zona de descens. A mitja taula, després d'haver sumat 6 punts, hi ha l'Escala, que ve de guanyar diumenge al Martinenc. Ràdio L'Escala, Ivan García.
3: L'Escala ha agafat aire després de la remuntada agònica contra el Martinenc, que aterrava el nou Miramar imbatut. El 3-2 ha donat confiança a l'equip, que ha tancat la quarta jornada a la vuitena posició amb 6 punts. David Gurillo, entrenador.
4: La setmana passada ni érem una merda ni ara som els millors de la categoria, vull dir, ni molt menys, tot just hem de començar, hem d'anar sumant punts, sabem que hem de fer els nostres 5-6 punts cada mes, si fem aquesta mitjana de punts estarem tranquils tot l'any, perquè és el que diu l'estadística, no? Fer aquests 5-6 punts i estar tranquils.
3: Joel Arimany, el dorsal 9 de l'Escala, ja porta 3 gols en 4 partits, com Antoni Paredes del Cornellà, Toni Cau del Tona, Francisco Cunha del Martinenc i Nicolás Alberto de la Pobla de Mafumet. Dels 3 gols, l'Escalenc n'ha fet 2 de penal.
5: 3 golets, al final doncs molt feliç, és la meva feina, és el que em toca, estic podent ajudar l'equip amb gols, donant punts i doncs, enormement feliç de l'inici de Lliga. Sí, al final 3, 2 de penal, bueno, també s'han de fer, al final tots compten, tots són importants i com el d'avui, no, que era el de fer la victòria, doncs molt important i doncs, molt feliç d'haver-lo pogut transformar i d'haver pogut ajudar l'equip.
3: Després de les victòries contra l'Europa B i Martinenc i les derrotes contra la Fundació Esportiva Grama i Cerdanyola, els de David Gurillo es preparen per visitar el líder de la categoria, la Muntanyesa.
2: Gràcies, Ivan. I anem cap a la Lliga Elite, on que de moment s'han disputat 2 jornades i només 3 equips han sumat els 6 punts, Horta, Viladecans i Manlleu, que de moment és el líder. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
6: La S Manlleu es va imposar per 1-3 al filial del Centre d'Esports Sabadell. Els quadribarrats es van fer amb el control del partit. Guillem Ferrés va anotar el 0-1 i Charri va ser un cop més el millor jugador del Manlleu en aturar un penal a Unai Gallego i sumallar 2 penals consecutius aturats. La segona meitat, els manlleuencs van deixar el partit sentenciat amb el gol de Coll, que va aprofitar una falta ben llançada per Piusquer per rematar de cap i anotar el 0-2. El Sabadell va anar a l'ofensiva per capgirar el partit, però es va topar amb un equip que va controlar el joc fins al final. En la recta final del maig, una gran jugada col·lectiva va servir perquè Albert López anotés el 0-3 i Joel Montero va fer el gol de l'honor dels sabadellencs. L'entrenador de l'AS Manlleu, Marc Prat, va explicar que la idea era fer-los mal amb les transicions i que van tenir la fortuna de ser efectius de cara a porteria per poder tenir el partit controlat.
7: Bueno, doncs nosaltres teníem molt clar el pla de partit que havíem de seguir per treure els 3 punts de Sabadell. Sabíem que era un equip que tenia moltíssima qualitat i sabíem que nosaltres doncs, havíem d'estar en moments més arreplegats, no deixem pas perquè poguessin córrer, perquè en molts moments quan aixeques allà ens donaves a buscar molt bé l'esquena. I al final teníem molt clar que amb les transicions els havíem de fer mal, perquè era un equip que defensava molt endavant i nosaltres, si arriscàvem amb pilota dintre, podíem tenir pèrdues que ens haguessin posat en molts més problemes dels que hem tingut.
6: El Manlleu se situa al líder de la Lliga Elite amb 6 punts i 2 victòries en 2 partits, fet que el col·loca a la part alta de la taula classificatòria. La pròxima jornada, els de Prat rebran al municipal la Unió Esportiva Rubí, una prova més per demostrar si els del Ter poden aguantar el liderat de la competició catalana.
2: Gràcies, Arnau. En canvi, un altre equip usonenc, el Vic, que en principi ha de lluitar per ser a la part alta i tornar a pujar a tercera, arrencat amb 2 derrotes i és cuer. Ràdio Vic, Pep Portet.
8: La Unió Esportiva Vic no ha tingut l'inici de temporada esperat en el retorn a la Lliga Elite i després de 2 jornades encara no ha puntuat. Derrota per 3-2 en el derbi a Manlleu en l'estrena de la temporada i derrota per 0-1 a casa davant l'Horta. Nil Garrido, un dels puntals de l'equip, analitza la situació.
9: Està sent l'inici de Lliga que segurament esperàvem o que ens hagués agradat, però bueno, tranquil·litat. Portem 2 jornades, és una lliga nova per nosaltres, per molts jugadors, i com s'està demostrant, pues, no serà gens fàcil. Està clar que volem proposar amb la pilota, però ens hem de fer forts a les dues àrees, tant defensivament com ofensivament.

0: El nostre objectiu és estar a dalt i lluitar per tot el que pugui venir.
1: L'equip entrenat per Ramon Carrascal confia a redreçar el rumb i demostrar que ha de ser un clar candidat a l'ascens.

0: En bàsquet, avui torna a jugar el Barça en la segona jornada d'Eurolliga, una setmana amb triple compromís per a l'equip de Sekulić. Els blaugranes, que venen de sumar dues victòries consecutives a casa, en la primera jornada de Lliga CB i d'Eurolliga, tenen un repte important avui a la pista del Dubai de Xavi Pascual. De fet, es dona la curiositat en aquesta segona jornada d'Eurolliga que s'enfronten dos equips que aquest estiu han intercanviat entrenadors. Xavi Pascual entrenava el curs passat al Barça i Sekulić al Dubai. En parlava l'ara blaugrana Alexander Sekulić.
1: It's a interesting situation. Xavi
2: és una situació interessant. El Xavi va ser entrenador del Barça i jo vaig ser entrenador del Dubai. Per tant, hem intercanviat els rols. Tots dos coneixem els equips, els jugadors. Potser jo en sé una mica més que ell, perquè nosaltres hem fet molts canvis. Però a la vegada, per mi, serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té experiència, té molt de talent des de la temporada passada. És un equip millorat, tant amb els jugadors com amb l'entrenador. Així que serà un gran repte enfrontar-s'hi. Serà una batalla de tàctica i, a més, l'energia serà un part molt important del partit.
0: El Dubai, que ve de guanyar la primera jornada la setmana passada al Real Madrid, d'un punt. El Barça va superar, recordem, l'Efes d'Istanbul, al Palau. Escoltem l'Alexander Sekulić sobre el rival d'avui, aquest Dubai.
2: Hi ha moltes coses noves, sens dubte. Un nou entrenador aporta coses noves, idees noves, una nova filosofia. Li agrada ser molt tàctic i li agrada adaptar-se a les qualitats dels jugadors. I està intentant treure el màxim rendiment dels jugadors que té. I això és el més important. Una cosa a destacar, crec que creixen partit a partit. Juguen molt millor. Ho han demostrat amb la victòria contra el Madrid. Per tant, hi haurà moltes coses amb què anar amb compte. Especialment pel que hem vist fins ara.
0: Avui a les 6 de la tarda aquest Dubai-Barça, divendres tercera jornada d'Eurolliga per al conjunt blaugrana, que visitarà la pista del Besiktas turc abans de viatjar cap a Múrcia per jugar el tercer partit consecutiu fora de casa aquesta setmana, diumenge a la tarda, a la segona jornada de CB. I parlant d'Eurolliga, demà l'Espart Girona afronta un dels partits més importants de la temporada, l'eliminatòria partit únic prèvia per disputar l'Eurolliga femenina. En aquest cas, demà, evidentment, en farem una prèvia més extensa, però ahir ja van compareixer en roda de premsa l'escorta nord-americana Madison Conner, una de les nouvingudes aquest curs, i l'entrenador Roberto Íñiguez, que reconeixia que per la importància del repte aquest arribava massa d'hora.
3: Creo que es un partido que nos llega en un momento pronto, como a muchos equipos, y que tenemos que tener la unión y la fuerza y la energía para sacarlo, independiente del momento que estemos. No es tan importante. Luego ya os daré, si Dios quiere, y lo sacamos, y si hacemos el trabajo correcto y lo sacamos, ya os pegaré todo el día la vara de que el equipo va a tener todavía momentos de arriba y abajo, que haremos las cagadas que tengamos que hacer seguramente, y que seguramente va a ser un inicio de temporada, un principio de menos a más.
0: I Madison Conner parlava en aquest sentit de com s'està sentint a Girona des de la seva arribada i de la importància del partit de demà.
4: I feel really good. I mean, I feel like overall from basketball.
5: Tinc molt bones sensacions. Sembla que en general, des del bàsquet fins a fora de la pista, tot ha anat molt fluid fins ara. Tothom és molt professional. L'equip és aquí per treballar, aquí per guanyar, i crec que està molt bé. Tothom competeix en els entrenaments i en els partits de pretemporada, i crec que totes només intentem millorar. Sabem que és un partit molt important. El tenim marcat des que vaig arribar aquí a l'agost. Sabíem que s'apropava. I simplement crec que l'equip està a punt de donar-ho tot. Serà un gran repte i és un partit gran i hem de guanyar-lo. Així que crec que ja anem sabent que serà un partit molt disputat, que no serà fàcil, i per tant estem preparades per tot el que vingui.
0: Demà, a partir d'un quart de nou del vespre, Fontejaua jugarà aquest Espart Girona Conut, que les gironines han de guanyar si volen tornar a jugar aquest curs a la màxima competició continental. L'únic, per cert, que ha comunicat les capitanes de l'equip, que seran Caral Casas, Ainhoa López i Laura Quevedo, capitania conjunta. I encara en bàsquet, un últim apunt, aquest cap de setmana s'han tancat algunes lligues catalanes, com per exemple la de tercera FEB, amb triomf, ho dèiem ahir, de l'Espanyol Cornellà contra el Club Bàsquet Valls a la final. Una fase final disputada a Mollerussa. Ràdio Ponent Mollerussa, Miriam González.
6: La jornada final ha deixat dos nous campions. En categoria masculina, el Cornellà s'ha imposat al Valls per 71-62, i en femenina, el Manresa ha superat el Tarragona per 63-69. Les dues finals han convertit Mollerussa en un punt de trobada del bàsquet català durant tot el cap de setmana. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
7: Mollerussa, doncs un cap de setmana intens, que començava aquest dissabte i diumenge amb les semifinals i les finals, i que vam rematar amb un dilluns fantàstic on vam poder collir també els premis Més Bàsquet, que es feia a través també d'un programa de la xarxa televisió a Ràdio de Catalunya.
6: Una activitat que s'emmarca en el programa de Mollerussa, Ciutat del Bàsquet Català 2026, i que ha estat possible gràcies a la Federació Catalana de Bàsquet, el Club de Bàsquet Mollerussa i l'Ajuntament.

0: I abans d'acabar en vol, en una estona, 2:45, aquí mitja hora amb el Comtada, torna a jugar el Barça, partit intrascendent del Mundial de Clubs contra el Montada marroquí, un equip a priori molt inferior, en qualsevol cas l'equip de Carles Ortega, que ja té assegurada la plaça a la final d'aquest Mundial de Clubs, que reeditarà l'any passat, contra el Vespre hongarès, dirigit per Xavi Pasqual, Pasqui, també amb més ex-Brona, serà aquest dijous 1 d'octubre, també a Egipte, i també, com dèiem, aquesta final amb waterpolo. Demà mateix l'Atlètic Barceloneta, vigent campió de la Champions masculina, jugarà la Supercopa d'Europa contra el Marsella, campió de l'Eurocup, i ho farà a casa, a la piscina de Sant Sebastià de la capital catalana. Ahir vam tenir Emilia Dei i vam poder escoltar, per exemple, el boli del conjunt mariner Roger Taüll en declaracions a BTV.
1: La mateixa il·lusió que la primera vegada, i sobretot transmet aquesta energia i aquesta confiança als companys per poder guanyar el títol.
2: Amb moltes ganes, no? Crec que no hem de baixar, no ens hem de relaxar després de guanyar Champions. Al final hem de continuar creixent com a equip i aquesta és una altra oportunitat per créixer, per aconseguir un nou títol, un títol igual d'important que tots els altres, i al final l'afrontem pues, això, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i per preparar-ho al 100%.
0: Demà a 7:45, evidentment, també en parlarem, aquesta final de la Supercopa masculina d'Europa entre Barceloneta i Marsella. Avui mateix es juga un partit pendent de la tercera jornada de Lliga, a la divisió nord masculina, entre Sabadell i Sant Andreu a Can Llong a 8:45. I acabem amb tenis taula per parlar del projecte del Ser l'Escala, que després dels descens vol tornar quan abans a la superdivisió masculina. Ràdio L'Escala, Ivan García.
3: El club tenis taula Ser l'Escala és un dels clars favorits per guanyar el títol de divisió d'honor. La meitat dels jugadors, Iker González, Nicolás Galvano i Arnau Pons, han jugat a la superdivisió. Són declaracions d'Iker González.
4: Fem un equip per estar tranquils. Segurament algun partit se'ns complicarà i poder algun partit perdrem, però sempre jo crec que en la majoria de partits serem els favorits.
3: L'Esparregarí Eric Cintas confessa que aquest projecte de l'Escala és el més ambiciós amb el qual ha estat.
5: El més potent, sens dubte. Amb els altres que he estat, doncs estàvem justos per mantenir-nos sempre, i aquest el projecte pues, era molt bo, i si tot va bé, pues, o millor intentar pujar a la màxima categoria, i això era un repte molt, molt gran per mi.
3: L'argentí Nicolás Galvano ha fitxat per l'Escala perquè el seu equip de súper, el Visit Pontevedra, ha renunciat per motius econòmics.
6: No podemos negar que evidentemente están habiendo problemas económicos en muchos equipos porque se han retirado varios equipos. En el caso en el mío estuve 10 años allí y bueno, lamentablemente estamos teniendo problemas económicos en la liga. Pero bueno, aquí también es una oportunidad nueva para mí y vamos a intentar de hacer lo máximo aquí.
3: Segons les previsions, el Ser l'Escala no perdria cap partit aquesta temporada. Your body moving around on me.
0: So close, I can feel you breathe. Gràcies, Ivan, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís és alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 del migdia per risc de tempestes fortes i d'inundacions. Els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins dels vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa d'aiguats que poden ser violents i que es desplacen ara cap al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
0: Els aiguats continuen desplaçant-se de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques gironines. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, doncs pendents d'aquestes tempestes que sobretot a hores d'ara s'aniran concentrant a la Selva, al Baix Montseny, a l'Alt Maresme i a la comarca del Baix Empordà. S'ha de dir que no tindran la torrencialitat que s'han produït en alguns municipis del Penedès, del Llobregat, dels Vallesos, però en qualsevol cas plourà amb ganes. També s'ha d'advertir d'alguna tempesta més local que apareixerà per les muntanyes de Tarragona i al nord de Lleida, però això s'ha de deixar sobretot molt avançada la tarda. L'episodi més violent sembla que ja ha acabat.
0: Gràcies, Luismi. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Suma arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
4: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari.
0: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
4: Una alça que es torna a deixar sentir en la inflació. El mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
4: Ho denuncia equitat.org, l'antiga Fundació Bofill. Apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho reclama la cap de projectes, Helena Cintes.
5: Tenir dades d'absentisme és fonamental per poder desenvolupar una política veritable contra l'absentisme escolar a Catalunya. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
4: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet, Joan Barberà.
6: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara al Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'episodi de pluges torrencials que escombra Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplaça ara cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i també al sud de Girona. Les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, el 5. A aquesta hora el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han atès prop de 400 serveis, amb algun salvament puntual de persones arrossegades amb els seus vehicles, tot i que no s'han de lamentar víctimes de moment. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
7: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
0: La comarca de l'Alt Penedès ha estat una de les més afectades per aquest episodi de pluges al matí, amb més de 100 litres per metre quadrat en diversos municipis. Repassem com ha evolucionat aquest temporal a la comarca. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
8: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida dels Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SAlert al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
0: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, per exemple, Sant Vicenç dels Horts, on baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles també atrapats. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
9: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la Riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural Virginia Amposta.
10: Palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque tienen que sacarlo con bomba.
9: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font de Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
0: I com us dèiem, les tempestes es van movent ara cap al nord. En concret, s'estan dirigint al Vallès i al Maresme i les pròximes hores les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia de nou, Lluís Mi.
3: Hola, bon dia de nou. Doncs sí, pendents encara d'aquesta meteo, per bé que l'episodi més torrencial sembla que ja el donem per conclòs. Això sí, encara plou amb moltes ganes en alguns indrets del país. Serà immediatament la propera mitja hora, una hora, entre el Baix Montseny, per tant, tot el que seria la conca de la Tordera, també a l'Alt Maresme, compta amb les rieres que van aproximadament d'Argentona cap al nord, també cap a la Selva, al Gironès, sud del Gironès especialment, de la ciutat de Girona cap al sud, a la comarca del Baix Empordà. Aquí és on esperem que plogui més. De fet, ho està fent a hores d'ara amb moltes ganes, però ja no amb la virulència amb la qual ja ha descarregat el Penedès, el Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Anoia, en alguns racons, fins i tot de l'Alt Camp o de la Conca de Barberà. Registres a les últimes hores de 120 litres per metre quadrat a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès. N'han caigut 101 als Hostalets de Pierola. N'han caigut 111 al barri de Can Rectoret de Barcelona Capital, això a Collserola. Gairebé 90 litres per metre quadrat en el cas de Sant Cugat del Vallès. Hi ha hagut una pujada molt sobtada de la Riera de Rubí, del Llobregat, de la Riera de Sant Cugat, del Besòs. Per tant, precaucem aquestes pluges. Ja diem, es van desplaçant cap a Girona i igualment s'han de produir algunes tempestes aquestes immediates hores a les muntanyes tarragonines, sobretot a l'Ebre, i també al nord de Lleida. Compte perquè en el cas dels Pallars o cap a la Noguera tindrem alguna pedregada aquesta tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'altre punt calent informatiu del dia passa per Madrid, en concret pel Consell de Ministres, perquè ha aprovat dos decrets per l'habitatge. És l'acord al qual han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació que ha durat fins a l'últim minut, que ha comportat, de fet, l'inici amb una hora de retard del Consell per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis, conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se. El ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà, ja està confirmat aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que ha començat fa pocs minuts la roda de premsa posterior i que està seguint la Carina Bellbeu. Carina, bon dia, com va?
11: Bon dia, sí. Aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. El segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem en directe Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquest acord.
12: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además, vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también de manera inminente al Congreso de los Diputados, con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
11: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran, recordem, del desallotjament ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat tota aquesta aprovació de la normativa.
13: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: És la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, en una primera reacció a aquesta aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del Consell de Ministres fa pocs minuts des de Barcelona. I tenim encara més reaccions, la del govern de la Generalitat, per exemple, que demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
4: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestions pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
14: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi en algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
4: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels dos decrets o consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
0: Més reaccions que ens arriben des de Catalunya. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que aquest decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret.
4: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
15: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, això malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
4: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
16: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí, després de pràcticament dues hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
17: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagava tot l'alquiler pidiendo a gente o amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
16: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
0: És un quart de 3. El Consell de Ministres també ha aprovat avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caduca demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Maite Polo, bon dia.
18: De moment el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Hagesen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'Energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. Hagesen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, ja que el mes de setembre s'ha disparat fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada, impulsada pel preu dels carburants.
4: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
0: La crisi de l'habitatge planarà de ben segur en el debat de política general que arrenca aquesta tarda al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president i dijous es votaran les propostes que s'hagin fet. Mont Carvajal.
19: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de la legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants, com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any, també les espanyoles.
1: Notícies en xarxa.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat d'absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja al món local. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
5: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
20: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
21: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la
2: coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
20: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat aquest matí l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua a 8 municipis durant els pròxims 25 anys. Una decisió que arriba després d'un llarg procés de licitació i que ha generat discrepàncies entre les administracions i diferents entitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
6: La concessió afecta municipis com Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei o Ripollet i és per un període de 25 anys. Aigües Vida qüestiona que s'hagi tirat endavant la licitació i recorda que un informe de l'AMB del 2022 apuntava que la gestió pública era l'opció més adequada, sostenible i eficient. Així ho denunciava Dante Masquio, portaveu d'Aigües Vida.
22: L'AMB mai ha fet públic aquest informe i el govern socialista el que ha fet és deixar-lo amagat en un calaix i per tant nosaltres avui publiquem aquest informe perquè sigui accessible per a tota la ciutadania i la premsa i perquè puguem comprovar que el model públic és el més eficient.
6: La plataforma reclama que es reconsideri el model i alerta que la concessió podria acabar als tribunals. També s'hi ha mostrat contrari al conseller delegat d'Acció Climàtica, que ha advertit que un eventual procés judicial podria allargar la transició. En cas que la licitació quedi suspesa, el concessionari tampoc podria executar el servei. Per això, les veus contràries demanen aturar l'adjudicació en un context en què consideren que l'aigua és un recurs estratègic il·limitat.
0: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de Castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
23: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
24: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de Castells.
23: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de Castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
0: I encara més cites culturals. Aquest matí ha obert portes la 44a edició de la Fira Líber al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El Saló Professional del Llibre reuneix 250 expositors de 19 països i preveu rebre uns 9.000 professionals. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
25: Es preveu l'assistència d'uns 9.000 professionals, prop del 40% internacionals, amb l'objectiu de facilitar nous negocis i d'obrir més portes perquè els llibres en espanyol arribin a nous lectors i mercats. Aquesta edició de l'Iber se celebra en un moment de fortalesa pel sector editorial espanyol. El 2025, la indústria va assolir una facturació de més de 3.000 milions d'euros, un 3% més que l'any anterior. La intel·ligència artificial també entra en escena a l'Iber. Manuel González és el president d'aquest saló.
26: Una vez que ya está aquí y las aplicaciones lógicamente son inmensas, el hecho de que pueda influir en la creación editorial, la trazabilidad de los contenidos es lo que nos preocupa, que se regule tanto a nivel europeo como a nivel nacional para que los derechos de las personas, los derechos de autor y de los editores se respeten.
25: Un dels grans objectius d'aquesta edició serà reforçar la dimensió internacional del negoci editorial. L'Iber compta amb representacions institucionals a diferents territoris i expositors internacionals.
0: I no deixem el medi editorial perquè el Premi Planeta ja escalfa motors. Una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari Millor Dotat de les Lletres en Castellà, avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
4: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta, una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400.
0: I ara sí, és moment per la informació esportiva. Transporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
27: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. Un partit a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
3: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
27: En handbol, aquest migdia el Barça juga el darrer partit de la fase de grups del Mundial de Clubs contra el Montada marroquí. En tennis de taula, el Cercle Escala, després de baixar de la superdivisió masculina, ja pensa en aquesta nova temporada plena de reptes. Ràdio L'Escala, Ivan García.
7: El club tenis taula Cercle Escala és un dels clars favorits per guanyar el títol de divisió d'honor. La meitat dels jugadors, Iker González, Nicolás Galvano i Arnau Pons, han jugat a la superdivisió. Són declaracions d'Iker González.
8: Fem un equip per estar tranquils. Segurament algun partit se'ns complicarà i poder algun partit perdrem, però sempre jo crec que en la majoria de partits serem els favorits.
7: L'esparreguerí Eric Cintas confessa que aquest projecte de l'Escala és el més ambiciós amb el qual ha estat.
9: El més potent, sens dubte. Ara, amb els altres que he estat, doncs, estàvem justos per mantenir-nos sempre, i aquest, el projecte, pues, era molt bo, i si tot va bé, pues, potser intentar pujar a la màxima categoria, i això era un repte molt, molt gran per mi.
7: Segons les previsions, el Cercle Escala no perdria cap partit aquesta temporada.
27: En futbol, la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 2:15 de la nit a Sevilla i contra Croàcia, i el blaugrana Fermín López podria ser titular.
10: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
27: Són les declaracions del seleccionador espanyol Luis de la Fuente. I setmana important per al Barça femení. Demà juguen Lliga de Campions, juguen Champions contra la Roma, i diumenge reben el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 per risc de tempestes fortes i d'inundacions. De fet, els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades les últimes hores, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins de vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa de nous aiguats que poden ser violents i que es desplacen cap al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
0: Els aiguats es van desplaçant de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques de Girona. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, Marta. Doncs un temps molt regirat, com no cal dir-ho, i de fet, a hores d'ara, tempestes que ja estan perdent una mica d'intensitat, però encara són extenses, sobretot en aquest cas a les comarques de Girona. S'ha d'advertir que nous ruixats s'estan formant, per exemple, al prelitoral barceloní, també a les muntanyes de Tarragona o al nord de Lleida. Ens ha quedat una atmosfera molt carregada i, per tant, les immediates hores encara tindrem algun xàfec intens on ja ha plogut tant, però d'una forma més local. Ja diem, les pluges més importants se situen a les comarques de Girona, però han de ser menys torrencials que fins ara.
0: De seguida ampliem la previsió del temps. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Sumar arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
4: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
5: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
0: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
4: Una alça que es torna a deixar sentir en la inflació. Al mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
4: Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
4: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet. Joan Barberà.
6: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les pluges torrencials que es compren Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplacen a aquesta hora cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i del sud de Girona. A les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, és a dir, el 5. A aquesta hora el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer prop de 400 serveis amb algun salvament puntual de persones arrossegades dins dels seus vehicles. Això sí, no s'han de lamentar víctimes. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
7: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
0: Com sentíem, la comarca de l'Alt Penedès és una de les més afectades per l'episodi de pluges amb més de 100 litres per metre quadrat a diversos municipis. Repassem què ha passat en aquest episodi a la comarca amb Ràdio Vilafranca. Josep Maria Soler.
8: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida dels Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SLR al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
0: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, a Sant Vicenç dels Horts, Baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles atrapats, a més a més. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
9: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la Riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural Virginia Amposta.
10: Un palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque tienen que sacarlo con bomba.
9: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font de Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
0: Com us dèiem, les tempestes ara es van movent cap al nord, es dirigeixen al Vallès i al Maresme. A les pròximes hores, les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia de nou. Doncs a hores d'ara pendents d'aquestes tempestes que s'estan desplaçant cap a Girona, perdent pistonada, també s'ha de dir, però d'aquí a poca estona, d'aquí a mitja hora, una hora, fins a les 4 de la tarda aproximadament. La pluja serà intensa, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, i és on més aigua s'hi recollirà de la demarcació gironina. També pendents d'algunes tempestes que s'estan formant a hores d'ara al Pla de Lleida, prop de Lleida capital, i també, per exemple, cap a l'interior de Tarragona. Però el gruix d'aquestes tempestes han marxat, algunes en quedaran més cap a Girona, com dèiem, i al llarg de la tarda, al nord de Lleida, muntanyes del prelitoral, àrea metropolitana, però sobretot interior, tornaran a tenir alguna situació de tempesta intensa, però sempre molt més local, situació que ja demà, per exemple, Marta, serà molt més tranquil·la.
0: L'altre titular indiscutible del dia el trobem avui a Madrid, perquè s'han aprovat dos decrets per l'habitatge, finalment. És l'acord al qual han arribat el PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut. De fet, ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que està seguint la Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
11: Bon dia. Sí, el paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encara l'IVA als pisos turístics. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Un esforç del govern espanyol, diu la ministra d'Habitatge, amb que els grups de l'oposició s'hi poden sentir còmodes i confia en la generositat dels partits perquè aprovin aquest decret, Mari Carmen. Escoltem Isabel Rodríguez.
12: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
11: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés Extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen. Recordem, arran del desallotjament, ara fa una setmana, d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació de tota aquesta normativa.
0: Gràcies, Carina. Tenim ja les primeres reaccions a aquesta aprovació del Consell de Ministres. El govern de la Generalitat demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
4: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestionades pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
13: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi amb algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
4: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels dos decrets. Ho consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
0: Més reaccions. Al president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que és avui a Terrassa, ha augurat des d'allà que el decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un sol reial decret.
4: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
14: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Doncs bé, el Consell de Ministres ha aprovat també avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per tal de contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.

0: fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
1: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, la que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja en el món local. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
4: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
3: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
5: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
3: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: 3:15, ens situem ara a Girona. El 95% dels ciclistes no baixen de la bicicleta quan circulen dins el barri vell, tot i ser obligatori. Ho recull un estudi del RAC que per primer cop ha analitzat tant la mobilitat ciclista com en patinet a la ciutat. Girona FM, Pau Villafanye.
6: Les 264 enquestes del RAC i les més de 2.000 observacions han detectat un baix compliment de la normativa de circulació també entre els usuaris de patinet. Només un 18% té assegurança i el 72% no ha registrat el vehicle a la DGT malgrat ser obligatori. Una altra de les dades és que un 40% dels ciclistes s'assalta el semàfor en vermell i a més el 22% no respecta el pas de vianants, un percentatge que també arriba al 58% al carril bici-bus. Lluc Salellas és l'alcalde de Girona.
7: La sensibilització i la sanció és que no tenim gaires eines més. Llavors, escolta, seguirem fent aquest tipus de coses. Segur que el RAC en sap més que jo. A vegades doncs, el que necessita és anar fent i jo crec que amb el temps doncs, aconseguirem que la gent vagi respectant aquests espais on el que volem, en definitiva, és que la gent pugui passejar tranquil·lament i que la gent que va en bicicleta baixi durant 15 segons i torni a pujar la bicicleta.
6: Els usuaris encastats valoren com a aspecte més negatiu amb un 5,3/10 la continuïtat dels carrils bici a la ciutat i a un 18% els han robat el vehicle el darrer any.
0: A Palamós, al Baix Empordà, la plantilla de la policia local ha decidit plantar-se i deixar de fer hores extres. Ho fan per denunciar el deteriorament de les condicions laborals i també de salut dels professionals. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
8: No és la primera vegada que els agents de la policia local de Palamós prenen aquesta mesura de força. Ja ho van fer el febrer del 2025 en un conflicte per millorar les seves condicions laborals que es va allargar més de 3 mesos. Ara els agents han decidit tornar a renunciar a fer hores extraordinàries per cobrir els torns. Miquel Àngel García és delegat sindical de CESIF a la policia local de Palamós.
9: Ja n'hi ha prou, ja creiem que ja n'hi ha prou, la plantilla ha fet puf, ja n'hi ha prou de cobrir les mancances estructurals d'aquesta policia amb hores extres, en comptes de fer un pla seriós i fer oposicions amb agents de carrera.
8: Els agents de la policia local de Palamós denuncien sobrecàrrega de feina per manca de personal, condicions laborals cada cop més inestables i retallades salarials. Es queixen que l'Ajuntament no hagi aplicat encara les sentències judicials que els reconeixen el dret a cobrar diferents complements salarials.
0: La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt a l'Urgell sumaran guany un dia més d'activitat. La 37a edició oferirà experiències gastronòmiques com tastos a cegues i també musicals. Ràdio Sió, Txell Bernaus.
10: Els grans protagonistes de la fira continuen sent els torronaires amb IGP Torró d'Agramunt, que presentaran les seves novetats en l'àmbit de la torroneria i la xocolateria en una fira que aposta decididament per potenciar la part més experiencial. Això ho indica la directora de la fira, Tamara Lombardo.
11: Cada any el repte és buscar noves experiències i noves activitats que continuïn fent que la fira sigui atractiva pel territori. Buscar noves experiències a les

0: Paroles, en aquest cas enguany, doncs, aquesta sessió musical que se suma al Tas a Cegues, que va ser tot un èxit, i a les Aules del Gust el repte sempre és trucar a la porta de grans noms mediàtics.
1: Del 10 al 12 d'octubre seran més de 150 els expositors, entre torronaires i productors gastronòmics, els que seran presents en una fira que comptarà amb 35 activitats programades, entre tastos, tallers i presentacions de productes. Aquest any, a més, també es potencia la part professional amb la tercera edició de l'Acadèmia del Torró, que aquest any amplia fins a 130 els alumnes participants d'escoles de restauració i hoteleria de tot el territori.
2: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
3: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
4: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
3: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
2: Doncs més cites encara en clau cultural. Tortosa es prepara per a una nova edició del Festival Artèria, que organitza l'Ajuntament i la companyia de l'artista i ballarí Roberto Olivan.
5: En aquesta nova edició, que tindrà lloc del 15 al 18 d'octubre, es vol posar el públic al centre de les arts escèniques i convertir-los en protagonistes.
2: Ràdio Tortosa, David Benito.
6: El Festival Artèria 2026 té per objectiu incentivar el sentiment de comunitat a través de les arts escèniques en una programació on el públic formarà part de l'escena. Així ho ha destacat el ballarí, coreògraf i creador de l'esdeveniment, Roberto Olivan.
7: Ara ja podem dir que a Terres de l'Ebre estan passant moltes coses, moltes i molt diverses, i que encara ens falta, pues, allò, fer que el públic hi entre, conegui de primera mà, més a prop, totes aquestes activitats. Llavors és per això que nosaltres li donem una mica l'accent a lo que serien els espais públics, la participació, la comunitat. És com donar-li més accent a que se pugui veure no només com a públic des de fora, sinó viure-ho des de dins, des de prop.
6: Teixint Memòries és un dels exemples de participació durant el festival, on dones majors de 60 anys crearan una peça de roba mentre expliquen les seves històries i que servirà com a fil conductor de l'obra Melic, que explora la disciplina del circ.
2: I encara un apunt més en clau cultural, en aquest cas editorial, el Premi Planeta ja escalfa motors. Una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari Millor Dotat de les Lletres en Castellà, avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
5: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400. El Premi Planeta otorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà el proper dijous, 15 d'octubre, en una gala que es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
2: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
8: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. El partit es disputa a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
9: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
8: En futbol, el jugador del Barça, Rafinha, pendent de conèixer l'abast de la lesió que s'ha fet en el partit entre la selecció del Brasil, la seva selecció, i Austràlia. El jugador del Barça ha estat substituït en el temps de descans, té unes molèsties a la cuixa dreta i s'espera conèixer què té en els propers minuts. Durant els propers minuts es coneixerà l'abast de la lesió de Rafinha. Hem de destacar que la selecció espanyola juga aquesta nit al segon segon partit de la Lliga de les Nacions a 9:45 de la nit a Sevilla contra Croàcia. El blaugrana Fermín López podria ser titular. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente.
10: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiere decir que es un futbolista muy completo y ese tipo de jugador pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
8: Les declaracions del seleccionador espanyol. Avui hi ha previst que faci rotacions en aquest partit contra Croàcia, al segon de la Lliga de les Nacions. Anem a Tarragona perquè hi ha novetats. El Gimnàstic de Tarragona, conjunt de la Primera Federació, en la seva idea aquesta temporada d'intentar lluitar per l'ascens de categoria, i el que va molt bé és el ritme d'abonats. Ens informa des de Tarragona Ràdio Jordi Blanc.
11: L'entitat ha superat els 7.500 abonats, un dels millors registres de les darreres temporades i molt a prop dels 8.000 de fa un any. Aquesta temporada, en els 3 partits jugats al nou estadi Costa Daurada, s'han registrat molt bones entrades, amb més de 10.000 aficionats en el partit davant del Saragossa o 8.400 en el derbi català davant la Unió Esportiva Sant Andreu de dissabte passat. El president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, en una entrevista a Tarragona Ràdio, diu que els aficionats volen estar amb el club i assegura que la campanya Semper Fidelis ha estat un èxit.
12: Excepcional, la nostra gent és marca tendència, vol estar al costat de l'equip en forma de renovar els abonaments. Ja aquesta setmana hi hem dat una xifra molt alta, estem apropant-nos doncs, a la xifra que vam acabar la temporada passada, i la veritat que només podem donar les gràcies per aquesta fidelitat i per aquesta constància.
11: El president del Nàstic es va referir també al futur sponsor principal de la samarreta, assegura que és una decisió important, que les converses estan molt avançades i preveu que es tancarà abans de final d'any amb una empresa rellevant amb inversió al territori.
8: Gràcies, Jordi Blanc, des de Tarragona Ràdio. I setmana important per al Barça femení. Les blaugranes tenen un doble compromís de nivell, tant a Europa com a la Lliga. Demà a 6:45 de la tarda, les blaugranes visiten el camp de la Roma. És la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. Precisament, el conjunt blaugrana que entrena Pere Romeu ja ha arribat a terres italianes. Aquesta tarda, les compareixences de premsa oficials, i diumenge reben el Real Madrid. Partit de la Lliga F serà a l'Spotify Camp Nou. De moment hi arriba, i hem de destacar que Aitana està en aquesta convocatòria per al partit contra la Roma, i evidentment es preveu també que jugui contra el Real Madrid en el clàssic, en aquest cas del futbol femení.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. L'episodi de pluges torrencials a Catalunya, que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora, es desplaça cap al Vallès i al Maresme. La comarca del Penedès ha estat una de les més afectades per un episodi de pluges de més de 100 litres per metre quadrat. A diversos municipis, els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins de vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa d'aiguats que poden ser violents i que, com dèiem, es desplacen cap al nord, es dirigeixen al Vallès i al Maresme.
4: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot de litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
3: I PSOE i Sumar han arribat a un acord en matèria d'habitatge després d'una negociació fins a l'últim minut que ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, en dos textos acordats entre els socis de govern que contenen mesures, un, més plausibles de ser acceptades per l'oposició, l'altre, que aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils, sembla, a priori, d'aprovar-se en el ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
5: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
3: Un altre tema destacat d'aquest Consell de Ministres, perquè també ha aprovat un altre reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units entre els Estats Units i Israel i l'Iran. En cultura, el Premi Planeta Escalfa Motors, una mica més de 2 setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador d'aquest premi literari, el millor dotat de les lletres en castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del Guardó ha batut el seu rècord de participació. S'hi han presentat 1.424 originals, la major part provenant d'Espanya. El premi, recordem, atorga 1 milió d'euros al guanyador. I acabem. Xavi Pascual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la segona jornada de la màxima competició continental. L'extècnic blaugrana es dirigeix ara al Dubai.
0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla amb Mercè Roura. La crisi de l'habitatge plana ben segur en el debat de política general que comença just ara al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a partir de les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes que s'hagin fet. I des del sindicat de llogateres veuen el decret Mari Carmen que ha aprovat avui el Consell de Ministres com una victòria i asseguren que tot plegat demostra que les mobilitzacions donen resultats. Amb tot, adverteixen que hi ha línies vermelles. La seva portaveu, Carme Arcarazón, ha parlat avui a la xarxa.
3: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
2: A mig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona el nom al decret, Mari Carmen, hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, en concret el d'una família amb una persona que té una discapacitat del 87% i que feia uns anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat. El sindicat d'habitatge de Mataró afirma que el decret estatal aprovat avui hauria pogut aturar aquest cas concret. Més temes. L'episodi de pluges torrencials que ha escombrat Catalunya de sud a nord s'ha desplaçat a les comarques del prelitoral litoral de Barcelona, que ja fa estona passat, i al sud de Girona. En les properes hores es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat ja en un llit de màxim de 5, de 5 sobre 6. Per tant, se'n reclama precaució. I la plantilla de la policia local de Palamós ha decidit deixar de fer hores extres, segons ha informat el sindicat CESIF, amb representació majoritària en aquest cos. La formació sindical denuncia el deteriorament, diu, de les condicions laborals i de salut dels professionals. Assegura que hi ha moltes baixes mèdiques per quadres d'ansietat i estrès, manca d'efectius i que s'abusa, diu, de l'ús d'agents interins per cobrir aquests torns de servei. I Tarragona ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives altes. Consideren que durant el nivell mostrat en aquesta temporada es donen condicions per viure una de les edicions més destacades de tots els anys.

0: ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Son las 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa ha dit que espera que l'expresident Carles Puigdemont sigui present en el següent debat de política general, perquè s'haurà aplicat l'amnistia. Justament aquesta tarda ha començat el debat de política general al Parlament. L'escoltem.
3: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia tal com la va concebre el legislador. I així, el conjunt de ciutadans que n'han de ser beneficiaris i que encara no n'han vist que els hi sigui aplicada.
2: Precisament l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre que va arribar al Tribunal Suprem. Rovira no va arribar a ser jutjada ni empresonada perquè el maig del 2018 va fugir a Suïssa. Va retornar el juliol de 2024 i se li van retirar tots els càrrecs. Encara seguint amb aquest debat, el president Salvador Illa acaba de proposar la creació d'un fons d'ajuda a l'emergència habitacional, dotat amb 25 milions per les persones que es troben en situació vulnerable, dit, i les que no puguin pagar el seu pis. Ho desenvoluparem en propers butlletins. Per cert, parlant de vulnerabilitat, el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Ha prorrogat el descompte dels combustibles i ha limitat la tarifa regular del gas. Són mesures anticrisi que es van activar, recordem, fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra entre els Estats Units, Israel i l'Iran, i ara s'allarguen fins al 31 de desembre. Escoltem Carlos Cuerpo, vicepresident i ministre d'Economia.
4: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual para minimizar también, por supuesto, el impacto presupuestario, el coste de estas medidas.
2: I Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid dimecres passat, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble Urba Gestión i tornarà al seu domicili quan tingui l'alta hospitalària, segons ha confirmat el Sindicat de Llogateres de Madrid. I darrer apunt sobre els aiguats d'avui que recorren Catalunya. La Ronda de Dalt està reoberta parcialment en sentit Llobregat després que s'hagi tallat a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron per inundacions. Ara hi ha un carril obert també a Canyelles.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa ha anunciat al debat de política general la creació d'un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar vulnerables en situació d'amenaça de desnonament. Amb aquest fons el govern podria comprar el pis de la persona amenaçada perquè no l'hagi d'abandonar.
3: Creem un nou fons d'emergència habitacional. Un fons específic per ajudar a les persones que es trobin en una situació d'amenaça per desnonament degut a la seva situació de vulnerabilitat. Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, i ja no queda cap altre remei, tinguem a punt un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no l'hagi de deixar. Dotarem aquest fons d'inici amb 25 milions d'euros.
2: El govern a més oferirà la compra conjunta d'habitatges a ciutadans majors de 40 anys perquè que no puguin fer front a una hipoteca. Dotarà aquest programa en 100 milions d'euros. I no deixem l'habitatge perquè el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa avui que el decret habitatge que ha aprovat el Consell de Ministres no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
4: Luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto. No le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dijo usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
2: L'Ajuntament de Sabadell investiga un regidor de Vox per simular un tret al clatell al ple municipal a una persona del públic. Es tracta del regidor César Gil. En un moment en què es debatia una moció sobre la situació a Ceuta i l'acció va quedar enregistrada per les càmeres de l'Ajuntament que retransmetien la sessió. En revisar-les, l'alcaldessa Marta Ferrés ho ha qualificat de gest indigne, immoral i alertat que buscaran totes les opcions legals per aplicar el règim sancionador. També han dit que ho faran els comuns en considerar que el gest anava adreçat a una assessora del partit. I l'episodi de pluja es perd intensitat, però es manté l'avís per xàfecs intensos al litoral i prelitoral central i nord de Catalunya. Fins al vespre, el PAINUNCAT continua activat. Hem arribat avui a un màxim de 97 litres per metre quadrat a Canaletes, al Penedès, i 94 en 3 hores en aquella mateixa zona. I ha obert les seves portes la 44a edició de la Fira Libera, el gran recinte de l'Hospitalet de Llobregat, 250 expositors de 19 països amb 9.000 professionals.

Voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li fot tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: 7. Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat. Jordi Fortià.
2: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda.
3: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí no.
0: El govern espanyol aprova dos decrets amb mesures per l'habitatge que es votaran divendres al Congrés.
2: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació, un amb les mesures que exigeix l'Esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
4: Para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados, altura de miras y generosidad.
0: Les pluges acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment a la costa alta empordanesa i provoquen les primeres incidències.
2: Tot plegat després que el front hagi provocat inundacions al Penedès i a l'àrea de Barcelona aquest migdia. Des de Protecció Civil es demana encara màxima prudència. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
5: Seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior, vigilar els punts per on passi aquesta intensitat en el moment en què passi, doncs de ser coherents amb les activitats que tinguem que fer, que s'adecuin a com està la situació meteorològica. Informem-nos molt bé, seguim amatents a la previsió meteorològica avui durant tot el dia i també sobretot aquells moments que puguin haver intensitat.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
2: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
6: Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
7: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació, les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet, es troba immers en la disputa de la segona jornada de l'Eurolliga.
8: Els d'Alexander Sekulić estan jugant ara mateix a Dubai en un duel que enfronta els culers amb el seu exentrenador, Xavi Pascual. Al descans, de moment, males notícies pel Barça, que perd per 52-37.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim plena de serveis, connectant ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i amb possibles o no afectacions per la pluja. Sílvia Del Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que ja s'ha restablert la circulació, per exemple, l'AP7, la Ronda de Dalt, que presentava problemes a la zona de Vall d'Hebron, on s'ha hagut de tallar totalment la via, i ara mateix tenim molta mobilitat en dos sentits de la marxa en aquesta Ronda de Dalt, però també la del litoral. També per problemes d'inundacions a l'AP7, ara sí, a Badia del Vallès, en sentit Tarragona, hi ha hagut molts problemes, molta congestió, ja se circula amb normalitat, no hi ha cap tram inundat, però són 9 quilòmetres de lentitud i també afecta, per exemple, el seu lateral, la B30, a Badia en sentit Girona i a Cerdanyola en sentit Tarragona. També problemes, per exemple, la C33 i la C58 per accedir a l'àrea metropolitana, i ara mateix, per exemple, tenim tallada per inundacions la C66 entre Forallac i Torrent a Girona, i també, per exemple, tallada per un accident la C61 a Vallgorguina. Per tant, situació complexa i us demanem que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat.
3: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda. També ha anunciat la creació d'un fons específic per, quan no quedi més altre remei, comprar els pisos on viuen persones vulnerables amenaçades de desnonament. S'hi destinaran 25 milions d'euros ampliables en un futur. El president també ha defensat els decrets aprovats avui al Consell de Ministres. Un doble decret que, a priori, compta amb el suport de Sumar, però que encara haurà de passar el tràmit del ple del Congrés convocat per aquest divendres.
0: De moment, Junts assegura que està a l'espera de llegir la lletra petita per assegurar el seu vot. De seguida en parlarem ara, però anem al ple del Parlament, on, com dèiem, l'habitatge ha centrat bona part del discurs de Salvador Illa. Mont Carvajal.
4: El president Illa ha assegurat que estem en una crisi de país a causa de l'habitatge i per això s'han de prendre més mesures. I ha anunciat una mesura pionera, i és que gràcies al Codi Civil Català, la Generalitat oferirà a majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitja el ciutadà durant 50 anys. Estarà dotat amb 100 milions d'euros. L'altre anunci és un fons de 25 milions per, quan no quedi més remei, ha dit, comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya.
5: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
4: Ell ha assegurat que Catalunya està millor ara que fa 2 anys i que en la Catalunya retrobada, ha dit, vol que Puigdemont torni.
5: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia, tal com va concebre el legislador.
4: Ha proposat un debat per retornar el reconeixement i l'autoritat als mestres i ha anunciat una conferència de regions per la democràcia al novembre.
0: Gràcies, Mont. Tot plegat després que aquest migdia el Consell de Ministres hagi aprovat finalment 2 decrets per l'habitatge. És l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins l'últim minut que ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz.
3: Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels 2 textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícil d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres.
0: Carina Bebe.
6: Sí, aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquesta cosa.
7: acord. Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también de manera inminente al Congreso de los Diputados, con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
6: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen.
0: Tot i això, l'acampada de la Puerta del Sol critica la divisió de mesures en dos decrets i no descarta seguir.
3: Les portaveus han advertit que si no s'aprova un únic text, qualsevol altra cosa serà un decret farsa, i han dit que no faran cap valoració fins que no vegin la lletra petita. Des de Barcelona, la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha explicat la defensa que fan dels contractes de lloguer indefinits. Ha aclarit que són una realitat a països del nostre entorn, Europa.
8: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: I el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que el decret d'habitatge no tindrà resultats.
3: Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret. Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
9: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: I enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
3: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
10: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí després de pràcticament 2 hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
11: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
10: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
0: I el Consell de Ministres també ha aprovat un altre reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra d'Estats Units i Israel contra l'Iran i que ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.
12: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
13: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión, y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
12: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
0: Un escut social que es manté davant la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
3: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Les pluges acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment a la costa alta empordanesa i provoquen les primeres incidències. Els bombers han atès aquesta tarda més de mitja dotzena d'avisos per acumulacions d'aigua amb afectacions a Cassà de la Selva i Girona.
3: Aquesta tarda les precipitacions s'han desplaçat cap al nord-est del país i han descarregat amb força comarques gironines. El Gironès i el Baix Empordà s'ha superat el llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís d'alerta a Campllong, al Gironès, on una riera podria desbordar.
0: Anem en qualsevol cas fins a Girona en directe per saber quina és la situació ara mateix. Televisió de Girona, Marc Guives, bona tarda.
14: Bona tarda, doncs sí, ja al matí han caigut els primers ruixats, però realment el gruix ha estat de les 2 a les 4 de la tarda. De fet, Protecció Civil ha elevat l'alerta de perill molt alt de 6 sobre 6 al Gironès i al Baix Empordà. En algunes poblacions, com comentàveu, Cassà de la Selva s'ha arribat als 105 litres per metre quadrat, mentre que Llagostera i Fornells de la Selva han caigut 90 i 80 litres, respectivament. És a dir, l'aigua ha travessat Llagostera i Cassà, on ha deixat registres de 100 litres, i l'episodi després s'ha creuat les Gavarres fins a la Bisbal d'Empordà, on ha descarregat amb força entre 90 i 100 litres per metre quadrat, ja avançada la tarda. Per tant, unes pluges que han afectat durant el dia les comarques gironines, que s'han passejat fins a les Gavarres, però a hores d'ara... ja hem pogut treure el paraigües perquè ara mateix es veuen les primeres clarianes.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. Cap al migdia, això sí, les tempestes han impactat de ple a Barcelona i l'àrea metropolitana, amb trens suspesos, parades de metro inundades i vols cancel·lats pels aiguats, que deixen més de 100 litres per metre quadrat.
3: La ronda de dalt de Barcelona s'ha tallat durant més de 2 hores a l'altura de la Vall d'Hebron per inundacions. A la tarda s'ha pogut anar reobrint paulatinament. Les pluges han deixat imatges de carrers i carreteres totalment inundades en municipis de diverses comarques i també rius i rieres desbordats o que superen el llindar màxim, sobretot a l'Anoia i al Penedès. No hi ha hagut, però, danys materials ni personals, tot i que a Gavà, al Baix Llobregat, dues persones han hagut de ser rescatades d'un cotxe que s'arrossegava l'aigua.
0: Doncs anem a saber també què ens espera les properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
15: Bona tarda, senyora escombrada de tempestes que aquesta tarda han acabat arribant a molts indrets de Girona. De fet, només d'aquesta tarda, gairebé 74 litres per metre quadrat a Celrà, n'han caigut 86 a Llagostera, 47 a Girona, al barri de Fontejau, o 47 també tant a Verges com en el cas de la Bisbal d'Empordà, després d'aquestes molt fortes tempestes del matí del migdia, que ja havien deixat 111 litres per metre quadrat en el cas del barri del Rectoret a Barcelona, també 106 a Sant Pere de Riudebitlles o 105 a Sant Pau d'Ordal, 94 litres, per exemple, a Cerdanyola del Vallès. Encara a les immediates hores, fins aquesta mitjanit, tindrem algun xàfec intens a la Costa Brava, també a l'Ebre, a l'interior de l'Ebre, o cap al Prepirineu de Lleida, en el cas del Solsonès. Demà una situació ja més tranquil·la, amb núvols enganxats al matí, sobretot a la Costa Brava, i tarda d'algun xàfec al Prepirineu i cap a l'interior de l'Ebre, però sempre amb molta xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.com. Punt.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Esther Minguell.
16: Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat, perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
17: Tenir dades d'absentisme és fonamental, és l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
16: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
18: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona, des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
16: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat aquest matí l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua de 8 municipis durant els pròxims 25 anys. Una decisió que arriba després d'un llarg procés de licitació i que ha generat discrepàncies entre les administracions i diferents entitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
19: La concessió afecta municipis com Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei o Ripollet i és per un període de 25 anys. Aigües Vida qüestiona que s'hagi tirat endavant la licitació i recorda que un informe de l'AMB del 2022 apuntava que la gestió pública era l'opció més adequada, sostenible i eficient. Així ho denunciava Dante Masquio, portaveu d'Aigües Vida.
20: L'AMB mai ha fet públic aquest informe i el govern socialista el que ha fet és deixar-lo amagat en un calaix i per tant nosaltres avui publiquem aquest informe perquè sigui accessible per a tota la ciutadania i la premsa i perquè puguem comprovar que el model públic és el més eficient.
19: La plataforma reclama que es reconsideri el model i alerta que la concessió podria acabar als tribunals. També s'hi ha mostrat contrari al conseller delegat d'Acció Climàtica, que ha advertit que un eventual procés judicial podria allargar la transició. En cas que la licitació quedés suspesa, el concessionari tampoc podria executar el servei. Per això, les veus contràries demanen aturar l'adjudicació en un context en què consideren que l'aigua és un recurs estratègic il·limitat.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforçarà a partir de dijous 1 d'octubre la línia d'autobús interurbà C1 que connecta Castellà del Vallès amb Sabadell, que comportarà una freqüència de pas de 8 minuts dels combois en hores punta. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
21: Amb aquesta millora, la línia operada per Moventis i amb servei de dilluns a divendres incrementarà l'oferta de 89 a 103 expedicions diàries entre tots dos municipis. Així mateix, es reduiran les freqüències en hores punta, amb un pas cada 8 minuts entre les 7 i 3:15 del matí i entre les 2 del migdia i 2:15 de 8 del vespre en sentit Sabadell. Segons ha anunciat aquesta tarda la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, s'ha prioritzat la connexió de Sabadell amb l'estació de tren de Plaça Espanya.
22: I per tant el que fem és incrementar l'oferta, però especialment en direcció cap a la Plaça Espanya. És a dir, repartim aquest recurs extra per tal de poder millorar molt la connectivitat amb Plaça Espanya i a la vegada mantenir una oferta sobrada per poder anar fins al centre de Sabadell.
21: L'actuació comporta una inversió anual de gairebé 154.000 euros i s'emmarca en el segon pla de xoc del bus interurbà. L'any passat, la línia C1 va registrar més de 1,2 milions de viatgers.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
23: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
1: euros. I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de Castells.
23: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de pulseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de Castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
0: I el Premi Planeta escalfa motors una mica més de 2 setmanes abans de la nit, on es coneixerà el guanyador del Premi Literari millor dotat de les lletres en castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del Guardó ha batut el seu rècord de participació.
3: En total s'hi han presentat 1.424 originals, la major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà el proper dia 15 d'octubre en una gala que es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Des de les 6 de la tarda el Barça de bàsquet està jugant partit d'Eurolliga a la pista del Dubai. Ara mateix falten 2 minuts per acabar el tercer quart i els d'Alexander Sekulić estan perdent per 74-56. Kabengele amb 14 punts i Bacon i Wright amb 12 estan sent un mal de cap pels blaugranes, que tenen a Gibson amb 12 punts com a màxim anotador. Qui també té competició europea, però demà, és el Kitsanas Manresa, que s'enfronta al PAOK de Salònica. Després de la derrota a la pista del Bilbao en l'estrena a l'ACB, el conjunt vegenc buscarà fer un bon paper a la sempre difícil plaça grega. Diego Campo recupera Timmy Allen, però tindrà les baixes de Pierre Oriola i Hugo Benítez. El tècnic admet el potencial del rival.
3: Sapiguem de la dificultat, del nivell de l'equip, però no és qüestió de plorar. Qüestió de que és un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte, sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1x1, que hem estat dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fight en aquest nivell. Si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen en la cara.
2: En handbol, el Barça ha apallissat el Montada marroquí per 51-15 en l'últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs. Dani Fernández, amb 12 gols, ha estat el màxim golejador blaugrana. L'escoltem.
4: Sí, a part de la victòria, també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits, i aquest risc de lesió que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta part. Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final.
2: Precisament demà a les 7 de la tarda el Barça jugarà aquesta final del Mundial contra el Veszprém hongarès. En futbol, el Barça femení ja és a Roma, on demà disputa la segona jornada de la Lliga de Campions a 6:45 de la tarda contra la Roma, les de Pere Romeu, que volen sumar la segona victòria en 2 partits a la màxima competició europea. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta rebrà demà el Marsella en la final de la Supercopa d'Europa a la piscina de Sant Sebastià. L'últim precedent d'aquesta competició és favorable pels barcelonins, perquè el 2014, quan van guanyar l'única Supercopa, també van jugar el duel decisiu a Barcelona. I per acabar, l'Ali, actualitzem el resultat del Barça a Dubai, que continua perdent, en aquest cas, per 76-58.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, agafant possible una Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: control.
1: Bona tarda, són 8:15.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat. Jordi Fortià.
3: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda.
4: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí no.
1: El govern espanyol aprova 2 decrets amb mesures per l'habitatge que es votaran divendres al Congrés.
3: El Consell de Ministres ha aprovat 2 decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació, un amb les mesures que exigeix l'Esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
5: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
1: Les pluges acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment a la costa altempordanesa i provoquen les primeres incidències.
3: Tot plegat després que el front hagi provocat inundacions al Penedès i a l'àrea de Barcelona aquest migdia. Des de Protecció Civil es demana encara màxima prudència. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
6: Seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior, vigilar els punts per on passi aquesta intensitat en el moment en què passi, doncs de ser coherents amb les activitats que tinguem que fer, que s'adecuin a com està la situació meteorològica. Informem-nos molt bé, seguim amatents de la previsió meteorològica avui durant tot el dia i també sobretot aquells moments que puguin haver intensitat.
1: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
3: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
1: Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
7: Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
8: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraïm la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
1: I en esports, Joel Gomis, el Barça de bàsquet es troba immers en la disputa de la segona jornada de l'Eurolliga.
9: Els d'Alexander Sekulic estan jugant ara mateix a Dubai en un duel que enfronta els culers amb el seu exentrenador Xavi Pascual. A l'inici de l'últim quart, el Barça perd per 79-66.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis, en aquest cas connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària després d'un dia intens de pluja. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs bones notícies per la T7 i les rondes, que ha millorat moltíssim després, com deies tu, d'un matí molt complex. Ara mateix també hem d'anar en compte a la C25 a Brunyola, cap a Girona, és l'enllaç i la sortida de Tallada cap a Vilobí d'Onyà, i perquè vessals d'aigua i dues avaries més en aquest eix transversal a Calonge de Sagarra i a Muntanyola. Tenim tallades dues vies, una presidarissada a Cerdanyola del Vallès, una via local, i també la G644, en aquest cas per inundacions a Forallac, a Girona. Per tant, encara estem amb algunes incidències i sobretot mantingueu-vos informats. Que tingueu bona tarda.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: És la nostra portada. Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat.
3: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda. També ha anunciat la creació d'un fons específic per, quan no quedi altre remei, comprar els pisos on viuen persones vulnerables amenaçades a desnonament. S'hi destinaran 25 milions d'euros ampliables en un futur. El president també ha defensat els decrets aprovats avui al Consell de Ministres. Un doble decret que, a priori, compta amb el suport de Sumar, però que encara haurà de passar el tràmit del ple del Congrés convocat per aquest divendres.
0: I de moment Junts assegura que està a l'espera de llegir la lletra petita per assegurar el seu vot. De seguida en parlarem. Ara, però, anem a aquest ple del Parlament on, com dèiem, l'habitatge ha centrat també bona part del discurs de Salvador Illa. Mont Carvajal.
4: El president Illa ha assegurat que estem en una crisi de país a causa de l'habitatge i per això s'han de prendre més mesures. I ha anunciat una mesura pionera, i és que gràcies al Codi Civil Català, la Generalitat oferirà a majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitja el ciutadà durant 50 anys. Estarà dotat amb 100 milions d'euros. L'altre anunci és un fons de 25 milions per, quan no quedi més remei, ha dit, comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya.
5: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
4: Ell ha assegurat que Catalunya està millor ara que fa 2 anys i que en la Catalunya retrobada, ha dit, vol que Puigdemont torni.
5: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia, tal com va concebre el legislador.
4: Ha proposat un debat per retornar el reconeixement i l'autoritat als mestres i ha anunciat una conferència de regions per la democràcia al novembre.
0: I tot plegat després que aquest migdia el Consell de Ministres hagi aprovat finalment 2 decrets per l'habitatge. És l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins l'últim minut que ha comportat l'inici amb 1 hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz.
3: Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels 2 textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés que se celebrarà aquest mateix divendres.
0: Carina Bellbé.
6: Sí, aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquesta.
7: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también con, de manera inminente al Congreso de los Diputados, con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario plenario el próximo viernes.
6: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen.
0: Tot i això, l'acampada de la Puerta del Sol critica la divisió de mesures en aquests dos decrets i no descarta seguir.
3: Les portaveus han advertit que si no s'aprova un únic text, qualsevol altra cosa serà un decret farsa, i han dit que no faran cap valoració fins que no vegin la lletra petita. Des de Barcelona, la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, ha explicat la defensa que fan dels contractes de lloguer indefinits. Ha aclarit que són una realitat a països del nostre entorn, Europa.
8: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: I el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que el decret d'habitatge no tindrà resultats.
3: Considera que el govern espanyol no ha d'aprendre a resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret. Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
9: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
3: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
10: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí després de pràcticament 2 hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
11: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o a amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
10: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
0: I el Consell de Ministres també ha aprovat un altre reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra d'Estats Units-Israel contra l'Iran i que ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.
12: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
13: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
12: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
0: Un escut social que es manté davant la inflació creixent, que al mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
3: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Les pluges d'aquest dimarts acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment també a la costa empordanesa i provoquen les primeres incidències. Els bombers han atès aquesta tarda només en aquesta zona més de mitja dotzena d'avisos per acumulacions d'aigua amb afectacions especials a Cassà de la Selva i Girona.
3: Aquesta tarda les precipitacions s'han desplaçat cap al nord-est del país i han descarregat amb força a comarques gironines. El Gironès i el Baix Empordà s'ha superat el llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís d'alerta a Campllong, al Gironès, on una riera podria desbordar.
0: Anem doncs fins allà per conèixer quina és la situació ara mateix. Televisió de Girona, Marc Guibas, bona tarda.
14: Bona tarda des de Girona. Ara mateix podem veure forces clarianes després de tot un dia plujós. A les 10 del matí han començat a caure les primeres gotes que han fet la guitza durant tot el matí a les comarques gironines. Ara ve el gruix de la pluja. Ha començat a les 2, quan han començat els aiguats a diverses localitats gironines i s'han intensificat fins a 4:45. Això ha provocat que Protecció Civil alabés el perill al 6:06 al Gironès i al Baix Empordà. A Cassà de la Selva s'han registrat fins a 106,6 litres per metre quadrat, mentre que Llagostera i Fornells de la Selva s'han comptabilitzat fins a 90 i 80, respectivament. Un cop ha deixat enrere Girona, la pluja ha creuat les Gavarres per instal·lar-se a la Bisbal d'Empordà, on també s'han acumulat entre 90 i 100 litres. Aquí a Girona ha deixat de ploure cap a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Marc. I cap al migdia, les tempestes han impactat de ple a Barcelona i l'àrea metropolitana, amb trens suspesos, parades de metro, inundades i vols cancel·lats pels aiguats, que deixen més de 100 litres per metre quadrat.
3: La Ronda Dalt de Barcelona s'ha tallat durant més de 2 hores a l'altura de la Vall d'Hebron per inundacions. A la tarda s'ha pogut anar reobrint paulativament. Les pluges han deixat imatges de carrers i carreteres totalment inundades en municipis de diverses comarques i també rius i rieres desbordats o que superen el llindar màxim, sobretot a l'Anoia i al Penedès. No hi ha hagut, però, danys materials ni personals, tot i que a Gavà, al Baix Llobregat, 2 persones han hagut de ser rescatades d'un cotxe que arrossegava l'aigua.
0: De fet, fins a les 6 de la tarda, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 1.668 trucades per 1.265 incidents. Anem a saber, però, què ens espera les properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
15: Bona tarda, senyora. Escombrada de tempestes que aquesta tarda han acabat arribant a molts indrets de Girona. De fet, només d'aquesta tarda, gairebé 74 litres per metre quadrat a Salrà, n'han caigut 86 a Llagostera, 47 a Girona, al barri de Fontejau, o 47 també tant a Verges com en el cas de la Bisbal d'Empordà, després d'aquestes molt fortes tempestes del matí i del migdia, que ja havien deixat 111 litres per metre quadrat en el cas del barri del Rectoret a Barcelona, també 106 a Sant Pere de Riudebitlles o 105 a Sant Pau d'Ordal, 94 litres, per exemple, a Sardà.

0: donat el dret de sortida a una nova edició del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, un programa coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, amb la participació de 30 ajuntaments i 8 entitats i institucions catalanes implicades en la defensa i la promoció dels drets humans. L'Ajuntament de Sant Feliu, com a entitat local adherida, ha acollit aquest matí la inauguració en un acte a l'Auditori del Palau Falguera. L'acte ha comptat amb la presència de personalitats vinculades al projecte i els activistes com Arria Mohamed, Eixia Wau i Hanna Lema, que visitaran les diferents ciutats fins al 8 d'octubre. Jordi Quadres, president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, ha posat èmfasi en el projecte que, diu, pretén posar sobre la taula el respecte cap a les persones.
1: El que volem posar sobre la taula és aquest valor, aquest sentiment que és el més humà de tots, que és el de l'empatia, el sentir-nos interpel·lats per les situacions que viuen tots aquests activistes que durant aquests dies ens estaran explicant la seva experiència. Perquè sense l'empatia no hi ha cooperació, sense l'empatia no hi ha solidaritat, sense l'empatia no pensem què passa amb el que està al nostre costat.
0: Així doncs, aquest matí s'ha donat la benvinguda a una nova edició del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que durarà fins al 8 d'octubre.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: En territori, 6 municipis de la Conca Barberà reclamen més pes en la gestió del futur parc natural de les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena. Així ho han manifestat presentant al·legacions conjuntes al projecte del futur parc de la Generalitat. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
4: Montblanc, l'Espluga de Francolí, Vimbodí, Poblet, Vallclara, Vilanova de Prades i Vilaverd han consensuat una posició comuna per reclamar a la Generalitat més capacitat de decisió en la gestió del nou espai protegit, que serà el nou Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de Llena. Una de les propostes és que l'Assemblea d'Alcaldies tingui capacitat de decisió vinculant i no només consultiva, i que Montblanc sigui la seu administrativa del futur Parc Natural. Marc Vinya, alcalde de Montblanc.
5: Els 6 alcaldes i alcaldesses de la Conca de Barberà que estem en l'àmbit del parc, hem arribat a una solució de consens, anem tots en la mateixa direcció defensant que les instal·lacions del parc natural es quedin a la Conca de Barberà. Hem pactat, la proposta és d'aquestes 3 seus repartides per la comarca, però ens hem conjurat perquè no se'ns escapi. És a dir, que si des del Departament de Territori diuen que això ha d'anar tot centralitzat, doncs anirem tots a una perquè aquestes instal·lacions quedin a la comarca.
4: Els municipis també reclamen que la normativa del futur parc garanteixi l'abastament d'aigua amb un tractament prioritari de l'aigua de boca.
3: Al Priorat ha nascut també la primera associació de petits productors d'oli. Ràdio Falset, Manel Sales.
6: El Priorat compta amb una nova entitat dedicada a la defensa i promoció de l'oli de la comarca. L'Associació de Petits Oleicultors del Priorat neix amb l'objectiu de posar en valor el producte local i recuperar varietats minoritàries i tradicionals. L'entitat defensa que l'oli del Priorat té unes característiques pròpies que el diferencien del d'altres territoris inclosos a la Diòcesi Urana. Ho explica el seu president, Ricard Miró.
7: No té res que veure ni la manera de cultivar ni la manera de fer d'aquí el que seria la manera de cultivar doncs, que vagi a la zona de Tarragona. A part dels olis tampoc no s'assemblen amb res. No?
6: La nova associació aposta també per una producció ecològica i sostenible, rebutja les plantacions superintensives i vol impulsar la formació i l'oleoturisme per donar a conèixer el producte i el territori.
3: I Lleida tanca les festes de tardor amb una elevada participació ciutadana i amb 8 persones identificades per portar armes blanques. Uau, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
8: En una atenció als mitjans aquest dimarts, l'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que el seu objectiu és avançar en la recuperació del centre històric després de constatar, diu, que el barri s'ha guanyat la confiança de la ciutadania.
9: Des de tardor es consoliden claríssimament el centre històric, sinó que a més la gent hi ha anat massivament, ha participat de tots els actes que s'han organitzat. Des del punt de vista generacional ha sigut una passada, en el sentit de que hi havia gent de totes les edats compartint espais, col·laborant, jugant, escoltant música, ballant, etc. No? Per tant, dic això perquè massa sovint parlem i diem moltes coses del centre històric, no? I en aquests moments estem en una batalla per la seva recuperació.
8: Les festes de la tardor posaran el seu punt final, com sempre, amb el tradicional Castell de Focs.
3: Doncs en Cultura Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
10: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
11: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació.

0: participació, les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
1: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Des de les 6 de la tarda el Barça de bàsquet està jugant partit d'Eurolliga a la pista del Dubai. Ara mateix, quan falten 50 segons per acabar el partit, els d'Alexander Sekulic estan perdent per 92-84. Kabengele amb 19 punts està sent un mal de cap pels blaugranes, mentre que Punter amb 20 és el màxim anotador del Barça. Qui també té competició europea, però demà és el Kitsanas Manresa, que s'enfronta al PAOK de Salònica. Després de la derrota a la pista del Bilbao en l'estrena a l'ACB, el conjunt vegenc buscarà fer un bon paper a la sempre difícil plaça grega. Diego Campos recupera Timmy Allen, però tindrà les baixes de Pierre Oriola i Hugo Benítez. El tècnic admet el potencial del rival.
3: Sapiguem de la dificultat, del nivell de l'equip, però no és qüestió de plorar. És qüestió de que és un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte. Sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1x1, que hem estat dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fall. En aquest nivell, si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen en la cara.
2: En handbol, el Barça ha pallissat el Montada marroquí per 51-15 en l'últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs. Dani Fernández, amb 12 gols, ha estat el màxim golejador blaugrana. L'escoltem.
4: Sí, a part de la victòria també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits, i aquest risc de lesió que hem evitat, i també objectiu complet per aquesta part. Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final.
2: Demà a les 7 de la tarda el Barça jugarà aquesta final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès. En hoquei sobre patins, aquest octubre Paraguai acollirà els Mundials Absoluts en el marc dels World Roller Games, i les seleccions espanyoles femenina i masculina, que estan formades per una àmplia majoria de jugadors catalans, lluitaran per revalidar el títol assolit el 2024 a Itàlia. De fet, són les grans favorites per emportar-se la Copa del Món. Això sí, amb el permís d'altres potències mundials com Portugal, Itàlia o Argentina. El combinat femení es jugarà el títol entre el 4 i el 10 d'octubre, i l'equip masculí de l'11 al 17 del mateix mes. Aina Florenza i Pau Bargalló són dels jugadors més destacats de la selecció.
5: La preparació que hem fet ha sigut molt bona, i és cert que potser fent la comparació amb l'últim Mundial de Novara vam ser les campiones del món, no? I que el nostre objectiu és intentar millorar això o superar-ho, no? Per tant, ja et dic, l'objectiu és intentar tornar a guanyar l'or i portar la copa cap a casa.
6: Aquest és l'objectiu que tenim com a selecció, és quedar campions del món una altra vegada. Fa 2 anys ho vam aconseguir, i crec que estem treballant molt dur i molt bé per afrontar amb màximes garanties el nostre objectiu.
2: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta rebrà demà el Marsella en la final de la Supercopa d'Europa a la piscina de Sant Sebastià. En cas de guanyar, seria la segona vegada que els barcelonins aconsegueixen aquest títol. I un últim punt en bàsquet, actualitzem marcador, Lali, perquè a 44 segons per acabar el partit, el Barça continua perdent a Dubai per 92-84.
1: Gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació, i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu. Estoy envuelto en llamas.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 8.
2: 90. Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat un SLR per avisar de pluges torrencials al nord des del Baix Empordà fins a les 9 de la nit. Es demana evitar desplaçaments innecessaris, no acostar-se a rius, rieres i barrancs, a més no baixar a soterranis en cas que entri l'aigua, pujar a pisos superiors. Precisament un dels serveis més destacats del dia d'avui dels bombers ha tingut lloc en una riera de Gavà, on s'ha rescatat una dona i el seu nadó de mesos a l'interior d'un cotxe embarrancat. I és que el temporal d'avui ha deixat al voltant de 100 litres a la zona de l'Empenedès i l'Anoia. Canviem de tema. Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur per sobre del 9% que fixa la Unió Europea per al 2030. Ho ha denunciat Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
4: Tenir dades d'absentisme és fonamental, és l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
3: El Departament de Territori reforçarà a partir de dijous 1 d'octubre la línia d'autobús interurbà C1 que connecta Castellà del Vallès amb Sabadell, que comportarà una freqüència de pas de 8 minuts de combois en hores punta. Amb aquesta millora, la línia operada per Moventis i amb servei de dilluns a divendres feiners incrementarà l'oferta de 89 a 103 expedicions diàries. Comporta una inversió anual de 154.000 euros. I parlem del Priorat perquè compta amb una nova entitat dedicada a la defensa de la promoció de l'oli de la comarca. L'Associació de Petits Oleicultors del Priorat neix amb l'objectiu de posar en valor el producte local i recuperar varietats minoritàries tradicionals. L'entitat defensa que l'oli del Priorat té unes característiques pròpies que el diferencien d'altres territoris, inclosos a l'ADO de Siurana. I 6 municipis de la Conca de Barberà reclamen més pes a la gestió del futur parc de les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena. Montblanc, l'Espluga de Francolí, Vimbodí i Poblet, Vallclara, Vilanova de Prades i Vilaverd han consensuat una posició comuna per reclamar a la Generalitat més capacitat de decisió a la gestió d'aquest nou espai.
5: La criança és una etapa que requereix molt de temps, esforç i dedicació. El ritme frenètic i el món laboral moltes vegades ens dificulten gaudir de les hores necessàries per dedicar-hi el temps que ens faria falta. Podem entrar en el debat de les condicions que tenim al nostre país en termes de conciliació laboral. Només fa falta treure el nas i veure quant duren les baixes per maternitat a països com Finlàndia o Suècia. Però més enllà d'això, i partint de la situació que tenim aquí a casa nostra, és evident que l'etapa de criança pot ser molt esgotadora i angoixant si no comptem amb el suport necessari. I quan parlem de suport, no ens referim només a tenir un lloc on puguin tenir cura dels nostres fills i filles quan hem de tornar a treballar, o de saber amb qui deixar-los quan es posen malalts i no tenim permís a la feina. Parlem també de suport emocional, de poder compartir amb altres persones les inquietuds que sorgeixen durant aquesta etapa. Parlem de trobar un reforç en la comunitat que ens ajudi a fer front al dia a dia. I en això, la comunitat tenia històricament un paper clau i el pot tornar a tenir si ens ho proposem. Avui, des de la comuna, volem parlar de la criança, de suport mutu i de comunitat. I per això hem convidat a l'estudi a les companyes de la xarxeta de criança de Cardedeu. Us parla la Maria López i això és La Comuna.

0: Núñez Gómez, presidenta de la xarxeta de criança, i Carmina Sandín Lillo, secretària de l'entitat. Benvingudes i moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la comuna.
1: Què tal? Gràcies. Encantada d'estar aquí.
2: Moltes gràcies a tu.
0: La xarxeta, podríem dir que és un projecte de suport mutu durant l'etapa de criança, espero dir-ho bé. Però expliqueu-nos una mica més quan neix el projecte i com sorgeix la idea de formar aquest grup.
2: Aquest projecte, de fet, neix fa bastants anys i no el vam començar nosaltres. És un projecte que ja van començar altres mares que es van trobar amb la mateixa situació quan els seus fills i filles tenien... Bueno, des del naixement d'aquests, no? I potser ja és una necessitat, la necessitat de tribu neix ja des de l'embaràs. El que passa és que és una necessitat, sobretot, que es fa molt palesa a l'inici de la maternitat i de la paternitat, però sobretot la maternitat, perquè és, normalment som les mares les que ens fem més cura, i després, perd una mica de força perquè quan comences a anar al col·le o ja tens una mica més facilitat per fer tribu. Llavors, això costa molt de que el projecte es mantingui en el temps perquè el període és molt curt. I el que hem fet nosaltres és dir, bueno, això, encara que ja estem sortint una mica d'aquesta etapa inicial, volem consolidar-ho i volem consolidar que hi hagi una xarxa de suport que doni la benvinguda als nous pares i mares, no? I que ens acompanyi, doncs, en tot el recorregut.
1: Sí, una mica el que almenys nosaltres ens van conèixer als parcs i als espais de criança o de postpart privats, no? Llavors,
0: les dues amb els nadons,
1: sí,
0: no?
1: Amb els bebès, sí. A trobar-nos a parlar o a
0: tenir un acompanyament. I allò de tu tampoc dorms, tu sí, no?
1: Exacte. Llavors, quan estàs en aquest moment com molt vulnerable, no? El que necessites és, a més del suport de la teva parella o de família, si la tens a prop, doncs necessites algú que estigui com en el mateix moment que tu, no? Llavors, ens va ajudar molt el trobar-nos al parc amb les nostres criatures i el poder parlar amb algú d'això, no? És que avui porto 5 dies sense dormir, és que estic esgotada, és que no sé què, o compartir consells o el que sigui, no? Llavors, mica en mica, vam anar pensant que les que venien darrere, doncs que no els hi passés el mateix, no? De trobar-se... Et trobes com molt sola, no? En aquests moments, no? Llavors, és com que havíem de trobar alguna manera, de manera pública, gratuïta, no? Que no fos només l'àmbit privat, per poder acompanyar aquestes persones, no? Que estan en aquest procés que està bastant invisibilitzat i que, bueno, era una manera també de visibilitzar i donar una importància, no? Que és com la cura dels bebès, que és una cosa molt important, no? A la comunitat o als pobles, i que està una mica com deixat de banda, no? Com, per exemple, hi ha moltes coses, moltes activitats per la gent gran, que està genial, evidentment, però de vegades ens falta, no? Una mica com això, que es pugui fer alguna cosa també per les persones que estan en època de criança tan intensa, no? Que són els primers anys, no? Els primers 2-3 anys de les criatures, no?
0: A més, em fa una mica l'efecte, no sé si ho viu així, o almenys jo com ho recordo, i ara els tots són una mica més grans, els meus fills, però sí que recordo molt que a nivell de... Si els acabes de tenir, estàs molt vulnerable, com bé deies, no? Moltes inseguretats, sobretot si és el primer fill o filla. I tothom, no? Hi ha molta gent que et ve i et diu consells, o hi ha moltes opinions que et poden arribar a afectar molt, i en canvi, quan aquestes opinions o acompanyaments era de gent amb una situació molt similar, es viu molt diferent, no? Perquè mares i sogres apareixien per tot arreu, tothom sabia que si el teu fill tenia fred o no, i et fa sentir, o sigui, estàs molt, molt vulnerable, molt insegur, i en canvi, quan la persona que ho està patint com tu, és com que agafes aquest reforç, no?
2: Sí, jo crec que perquè es parla des d'aquesta vulnerabilitat, no? És un moment en què tu estàs molt oberta, no? I si trobes algú que està en el mateix punt, pots parlar des d'una humilitat que no arriba com una crítica, sinó un compartir, no? Llavors, això arriba d'una altra manera i et sents, pues, acompanyat, sent que t'estan oferint opcions i no com un judici, que és el que sol passar quan ve d'algú que ja ho ha viscut, no? I que li queda lluny.
1: Clar, és com una empatia que ve de molt a prop, no? O sigui, jo crec que no existeix una empatia tan forta com la de dues mares que estan
0: que no
1: destrossades,
0: dormit.
1: Que no han dormit.
2: Sí.
1: I, no, és com aquest poder explicar sense que et diguin, ui, és que ets una fluixa, ui, és que no sé, les típiques coses que es diuen, no?
2: O ja se't passarà,
1: que,
2: no?
1: Exacte, sí, que ja ho ha passat, no? I et diuen com gaudeix, que és una època molt bonica i tu estàs allà.
0: No,
1: al revés,
0: els que et diuen fins als 18 tampoc tornaràs i dius, ostres, quan vols enfonsar del tot, gràcies. Sí.
1: Llavors és com un moment així com molt, no? molt difícil i crec que és molt bo poder-lo viure en companyia, no? I inclús amb persones desconegudes, perquè l'espai que tenim on ens trobem a la biblioteca no sempre ve la mateixa gent, però tothom que ve, no? És com que és benvingut i és molt, molt bonic, no? Veure com com la gent està oberta a que s'expliqui el que sigui i a que es parli el que sigui, no? I,
2: I jo crec que sobretot és el punt de ser d'igual a igual, no? Perquè sí que jo crec que està programat dins de les cures de les mares i de, doncs, unes visites al pediatre, unes visites, però al final és algú que hi ha una jerarquia, no?, d'alguna manera, o t'està donant el seu saber. El bo de la xarxeta és que és d'igual a igual, i de fet, doncs, venen avis també, venen... Però l'ambient és aquest punt que et dona de llibertat i de confiança i de que ets un més, diguem.
0: Anem entrant en la xarxeta, precisament, o sigui, de dues mares que es coneixen al parc amb els seus nadons, com arribem a constituir-vos, de fet, com una entitat actualment, no? Com ha sigut tot aquest procés? Explica-ho-me.
1: Bueno, vam estar una mica forçades, perquè el que volíem era aconseguir un espai on poder-nos trobar més enllà del parc, perquè a l'hivern fa fred...
0: O sigui, éreu dos i si us van assumant gent? O
1: bueno, érem més, no, érem... Sempre hem sigut un grupet així que ens hem anat trobant i coincidint.
2: És això, que aquesta idea i aquesta necessitat fa molt que està allà, no? I que la comentem entre vàries. Potser sí que és veritat que la Carmina, jo i alguna altra mare, doncs vam agafar força d'això, hem de fer alguna cosa més que parlar del tema, hem de fer alguna cosa més.
1: Sí, llavors vam anar buscant espais per trobar-nos, demanant a l'Ajuntament els permisos, etc. I ens trobem sempre amb aquesta cosa de bueno, heu de ser una associació, heu de fer les coses oficialment, no? Llavors ens hem vist una mica forçades a entrar en tot aquest periple de
0: la burocràcia.
1: De la burocràcia que ha estat, bueno, per dues mares que treballem, a més, o sigui, és com el que no ens faltava, no? Per acabar de conciliar, no? El dia a dia. Però bueno, al final ho hem pogut fer i així ja hem tingut com aquest estatus, diguéssim, no? Davant d'estar en igualtat amb les altres entitats del poble, no? Que també pues, poden demanar un espai, no? Ara ja podem fer una instància, podem... Moltes coses que abans pues, estaven allà, bueno, era tot com...
0: Sí, una mica més apanyat.
1: Més precari, no?
0: Sí. I ara des d'aquesta constitució, per així dir-ho, ara que funcioneu d'alguna manera, què pot trobar la gent? Si hi ha gent que ens està sentint ara des de casa i diu, ostres, pues, jo em trobo molt sola o estic visquent això d'aquesta manera, si van allà un dia, primer, quan us trobeu i després què hi poden trobar?
2: Bé, ara mateix ens trobem el dimarts i el dijous a la sala polivalent, que és la planta baixa de la soterrani de la biblioteca, que ens deixen la sala d'allà, de 10:30 a 1:30. És veritat que és el que hem aconseguit fins ara d'espai, diguem, no? Nosaltres hem batallat molt per tenir un espai de tardes, perquè, bé, quasi totes les mares que estem treballant, i l'espai que ens aniria bé és de tardes, perquè un cop escolaritzes els nens i les nenes, doncs necessites aquest espai, però no hem obtingut una resposta per ara positiva a nivell públic per tenir cap espai de tarda. Llavors, ara mateix tenim això, i sí que estem acabant de concretar, de cara a després de Nadal, un espai de tarda al casal de la Metgera, que seria, encara no en tenim concretat del tot, no? Però seria una tarda amb infants una mica més grans, i sempre vinculat a alguna activitat, per poder donar resposta, doncs això, a aquestes mares i a aquests pares de nens i nenes una mica més grans.
0: La idea, entenc, que llavors és més centrar-se en fer una activitat, com rescatem aquí aquesta cosa del suport entre els adults, diguéssim, perquè entenc que hi ha una part que és interessant, que és la de l'entreteniment dels infants, però que part de la gràcia que té la xarxeta és precisament més el suport dels que curen, els que cuiden, no?
1: Sí, totalment. De fet, l'espai dels matins no hi ha una activitat dirigida específica per als bebès, perquè com que són tan petits i petites, és bàsicament fer-los algunes propostes de materials que puguin jugar, i mentrestant les famílies puguin parlar tranquil·lament. De vegades es tracta un tema, o depèn de les necessitats d'aquell dia, no? Si un dia ve una mare que diu, és que estic fatal amb la lactància, doncs a veure com podem ajudar, no? Donar consells o el que sigui, no? I sí que hem fet alguna festeta, no? La castanyada, quan hi ha algun dia, o un dia que diem, avui farem música, doncs tothom pot portar instruments i fer música, però és com un espai molt lliure, no? Depèn molt del moment i de les necessitats, no? Amb el tema dels espais de la tarda, la nostra idea és fer una mica com tornar-nos la proposta. Llavors, sempre hi haurà una persona que estigui encarregada aquell dia de portar els materials i d'oferir la proposta i d'estar una mica més pendent de les criatures, mentre que les altres pares o mares puguin aprofitar per això, no? Per parlar, per compartir visió, el que sigui. Llavors, tu saps que t'has d'encarregar un dia al mes, potser, no? De fer una proposta, però saps que la resta de dies tu hi seràs allà i et pots com relaxar una mica, sí, no? Sabent que la teva criatura estarà fent una cosa interessant i que tu podràs, doncs... Bueno, sempre és molt difícil quan ens trobem amb les criatures poder tenir una conversa, no? Amb les altres mares, no? I és com, ostres, vale, no he d'anar corrents a veure què... si passa alguna cosa o si hi ha algun perill o que no, sé que estaré tranquil.
0: I si passa qualsevol cosa, que estàs a prop,
1: exacte,
0: no? Que estàs allà,
1: sí,
0: allà al costat.
1: Llavors la idea és això, com alliberar una mica, no, a la resta i que tu et comprometis, no, un dia a participar o a estar com més encarregada de l'espai. No?
2: Uh-huh. Que aquesta és una diferència molt important amb el parc. No? Hi ha gent que diu, bueno, tu al parc et trobes amb les teves amigues. Bueno, tu al parc estàs atenta a que no li passi bé res al teu infant, no? Perquè, doncs, clar, no és un espai tancat, és un espai on pot caure, és un espai, en canvi en un espai tancat i adaptat per l'edat que sigui, tu realment pots començar a relaxar-te, no? Uh-huh. I és una càrrega extra que tenim les mares i que no es veu tant, que és aquest, ha estat tota l'estona pendent,
1: en alerta, no?
2: En alerta.
1: Aquesta alerta, no? Que des, sí, de que neix la criatura ja estàs així,
0: ja tens
1: fins
0: posada,
1: jo que sé quan, no? Llavors són alguns petits moments en els que et pots relaxar, no?
2: Sí.
1: Que això ja ho fem de normal, no? Amb el grupet que tenim passa molt, no? Quan, ostres, que avui no em trobo molt bé. Bueno, pues et porto alguna cosa per menjar o, bueno, què necessites? Vinga, vinc i que juguin les criatures i jo estic per allà. Clar, canvia completament el concepte de la criança, no? Quan de sobte veus que tens... No?
0: Tens un grup que està darrere, quan pots anar al parc i coneixes les cares, és
2: I la idea de, sí, la idea de la xarxeta també és que aquests llaços que es fan als espais de trobada, doncs, puguin servir per totes aquestes coses, també.
0: Ja, ara parlaves, de fet, com un dels exemples, no? Doncs estar pel matí, que vingui algú i que et digui, doncs això, no? En temes de lactància o coses així, amb què és el que més us trobeu aquestes inseguretats, vulnerabilitats o necessitat de compartir, sobretot? En quins temes penseu que es dona més sovint?
1: Bueno, a part del dormir i la lactància, que crec que són els temes més clau, sobretot pels bebès, no? Més petits i petites, jo crec que també molts temes de canvis, no? Quan estàs com en un moment d'impàs d'una cosa a una altra, no? De fer collit, de dormir amb les criatures fins que intentes que dormin a la seva pròpia habitació, o de deixar el bolquer, o no, com moments així molt, com molt importants en els que alguna cosa canviarà, clar, costa molt fer aquest canvi, acompanyar les criatures, no? Llavors molta gent pregunta, i com ho vas fer tu? I què vau fer? I quan va ser? No? En quants mesos? Jo què sé, no? És inevitable comparar-te, tot i que les comparacions són absurdes perquè les criatures ja han vist
0: que després un món.
1: Totalment, no?
2: Però serveixen per tenir idees, no? També conforme creixen, el tema dels límits, no? De com portar-ho de cara a les criatures, i també la culpa, com gestionar-ho, també com gestionar-ho amb la parella, no? Són moltes coses,
1: sí,
2: que amb amigues d'abans potser no és tan fàcil, no? Perquè no estan al mateix moment,
0: sí,
2: i que això, que al parc o puntualment no és tan fàcil. En canvi, en aquests espais on tu pots prendre una mica de distància, encara que siguin uns metres, pots tenir aquestes converses i saps que és un espai cuidat, no? I realment és un canvi de món, no? O sigui...
0: Podem dir que és un espai on trobem entreteniment, però abans parlàveu també, per exemple, de la que hi ha avis, per exemple, també, no? O sigui, hi ha aquesta etapa de persones amb més vulnerabilitat o que estan posant un moment una mica més delicat, però venen molts perfils, no? Què busca? O sigui, quan ve, per exemple, un avi, ve més perquè s'entretingui la canalla o també és una altra manera de sentir-se... Què buscaria un perfil d'aquest tipus, per exemple?
1: Jo crec que també socialitzar una mica i trobar-se, sí, amb altres adults, perquè també és molt bonic estar amb les criatures, però quan estàs cada dia X hores amb la teva criatura, al final també necessites una mica, no?, com trobar-te amb algú amb qui poder parlar, jo què sé, d'altres coses, no? I després, per exemple, venen cangurs també, i algunes mares de dia, que també, no?, persones que tenen projecte de mare de dia i troben un espai tancat on no fa fred a l'hivern o a l'estiu s'està bé, i poden estar ja una estoneta, no?, amb les criatures de les que tenen cura, no?
2: Sí que és veritat que l'espai és obert a qui vulgui venir, no? Però sí que ens plantejaven, que abans preguntaves una mica què volíem oferir, oferir també un acompanyament més, d'una banda, més adreçat a mares que just, doncs, comencen de 0 a 1 any, els nadons, sobretot en aquest punt d'acompanyament emocional, d'adaptació a una nova etapa, I després també ens estàvem plantejant aconseguir oferir tallers o algun tipus també, d'acompanyament doncs, uh-huh. a la criança de després, que és més aquest tema dels límits, de com explicar certes coses, com gestionar certes coses, que si no ens trobem totes bastant perdudes i que sí que està bé poder comentar el que sabem nosaltres, però algunes píndoles una mica més expertes ens anirien bé, no?
0: Sí, això és d'aquestes coses que a vegades s'organitzen com petits tallers, però una mica bolet, no? Ara hi ha una escola que fa no sé què, ara una altra, doncs d'alguna manera té un lloc que centralitzi xerrades en aquest sentit, pot ser molt, molt interessant. Una de les coses que comentava també a la introducció és que és curiós perquè estem parlant tota l'estona una mica del que és, i abans com feia la descripció del parc, encaixa molt, no? Educar en tribu, una mica, no? Educar amb el suport en molts sentits, no? No només logístic, sinó emocional de la comunitat. I això és una cosa que és curiós perquè parlem com si fos una cosa molt nova i és tremendament històrica i, en canvi, durant els darrers anys hem anat cada vegada a un individualisme més absolut, no? En el que és la criança. Per què penseu que d'una cosa que ja funcionava o ja existia hem anat derivant cap a aquesta individualitat?
1: La veritat és que no sé la raó, però sí que ha sigut molt bèstia. Ha hagut com un tall, no?, en el que de sobte et trobes tu amb el teu bebè i ja t'ho faràs, no? I no hi ha ningú més enllà de, bueno, si tens els avis o no, o germans o això, però, per exemple, una família que ve a una ciutat nova, no?, que no coneix a ningú, ostres, estàs totalment sola,
0: totalment
1: no?,
0: sol.
1: Amb unes coses que són molt bàsiques i que qualsevol et podria dir la seva... Ja no dic la seva opinió o els seus consells, de vegades tu no necessites consells, necessites només suport, no? Però, no sé, és com aquesta solitud de, bueno, cadascú que s'ho faci a casa seva, no? Mm. I, no sé, la veritat, no sé si la pandèmia tampoc no va ajudar segurament, no?
2: Totalment.
0: La pandèmia potser fins i tot ens va... No penseu que ens va com tornar a connectar una mica amb el que era ajudar el veí de dalt que no podia anar a comprar... No ho sé, eh? Jo igual que jo li veig coses maques a la pandèmia.
1: Sí,
0: de tant en tant,
1: si ho veus però... des del punt de vista optimista, potser sí.
2: Jo crec que ens va fer molt evident la importància de la xarxa social per sentir la seva carència, no? Uh-huh. Jo sí que crec que pues, la societat cada cop ha anat cap a ser més individualista i que a vegades tens grups però molt circumstancials, no? I que ara ja doncs una consciència més gran, segurament la pandèmia doncs ho ha posat més de relleu, de que això implica unes carències molt importants, no? Jo la veritat és que quan parlo amb algunes persones, la imatge d'una mare d'un nadó recent nascut és la mare a casa al sofà. Mm. No? I dius, aquesta mare pobra es deprimirà si no surt del sofà, no?
0: Que algú la tregui.
2: Clar, llavors, crec que és aquesta idea que s'ha establert i que segurament moltes mares quasi que tenen com assumida, no? Bueno, el primer mes jo m'he d'estar amb aquest infant que potser no pot sortir perquè si surt li dona l'aire, potser no. No, doncs potser necessita sortir, però necessita sortir a espais segurs i còmodes, no? I crec que és això el que nosaltres estem demanant.
0: Sí, parlem precisament dins del projecte de comunalitats, que és en el que nosaltres estem treballant actualment i dintre del qual doncs, hi ha la intenció de poder tirar endavant molts projectes. És evident que la xarxeta en aquest sentit doncs, funciona molt en la línia, però si ens quedem amb el sector de cures, quines coses més penseu que es podrien fer a nivell de Cardedeu en aquesta línia una mica de les cures en comunitat? Tela.
2: Podem fer una llista.
0: Exacte, podem fer una llista. Doncs, a veure, que si algun polític es escolta i vol incorporar-ho al programa, sempre és benvingut, eh?
1: Jo crec que hi ha una mica de que hi hagués més consciència, no?, de totes les coses que existeixen en el poble, no? Que igual que hi ha gent gran fent coses, també hi ha gent en una etapa de criança, hi ha criatures més grans que potser necessiten, no sé, espais per poder-se trobar i jugar a jocs de taula, no sé, el que sigui, no? Llavors, és com tenir consciència de tot el tipus de persones que viuen aquí i quines coses necessiten que hi hagi o que es faci, no? No sé, de vegades tenim la sensació, quan anem amb criatures a jocs del poble, per exemple, de que com que molestem una mica, no? Perquè, clar, les nostres criatures són petites, ho volen tocar tot, no sé, seria com un canvi de paradigma d'obrir els espais per tothom, no? De dir, vale, estàs a un museu, doncs, vale, aquestes coses no les pots tocar, però podem fer aquesta activitat més enllà, per criatures més petites de 6 anys. perquè les criatures petites de menys de 6 anys potser també els agrada anar a veure una expo o a veure un museu. Nosaltres portem les nostres criatures, però sempre anem com amb aquesta tensió de que no ens diguin, de que no, no? Llavors jo crec que estaria bé una mica d'amplitud, no? De mires, de dir, vale.
2: Clar, jo estava pensant que igual que s'adapten els espais, no sé, perquè pugui passar una cadira de rodes, perquè pugui, doncs, que hi hagués aquesta mirada també d'adaptar per això, per criatures més petites, doncs un espai amb un espai que pugui pintar, un espai, no sé, petites coses que permetin que aquell infant hi sigui i no hi sigui amb aquesta tensió de qualsevol cosa que toquis.
0: De que no molesti.
1: Després, per exemple, activitats que s'ofereixen, tipus contacontes o concerts o coses així, hi ha molt poquetes al poble, però quan hi ha una està a tope. Mm-hmm. O sigui, perquè hi ha molta gent a Cardedeu que està en època de criança. Llavors, quan hi ha un contacontes, és que s'omple la plaça, no? O la plaça dels contes que organitza l'entitat aquesta Cardemots, no? Que fan un cop al mes per trobar-se a una plaça i explicar contes. Sempre hi ha moltíssima gent. Llavors és com, ostres, hem de ser conscients de que això existeix i no sé, que en són moltes. No? Llavors, més propostes d'aquest tipus també fins i tot culturals, no?
2: Que ara mateix depenen molt d'aquesta iniciativa d'altres associacions, no? Però que estaria, no sé, realment que fos l'Ajuntament i que fos a nivell públic com una cosa fixa, no? D'aquestes activitats, espais, i que una pogués trobar-ho fàcilment, no? Uh-huh. Perquè ara sembla que una hagi de fer una investigació per saber...
0: A veure on puc anar amb el sí. meu fill o filla aquest cap de setmana sense que ningú se senti...
1: Ens agradaria molt un espai familiar públic on totes les famílies s'hi puguin apropar i saber totes les opcions que tenen, clar. No?
0: Doncs ja veieu que aquí ha sigut qüestió de demanar llista. I primer us heu trigat 4 segons a arrencar, però perquè sí, sona la música, que si no crec que podríem continuar fent llista. Amb aquesta música ens arriba de fons, que toca acomiadar-nos de la comuna d'avui. Moltíssimes gràcies, Laura, moltíssimes gràcies, Carmina, a per vosaltres. Haver-nos acompanyat, per aquesta iniciativa tan important que esteu duent a terme. Esperem poder acompanyar-vos des de la comunalitat amb tot el que vingui a partir d'ara i poder ajudar també a que les cures també siguin una mica més responsabilitat de tota la comunitat. Moltes gràcies a totes dues.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I a vosaltres que ens escolteu des de casa a través de Spotify o a través de les zones, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més aquí, a la Comuna. Ens veiem la propera setmana. Gràcies.

0: de 10. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat els dos nous decrets reials d'habitatge aprovats avui al Consell de Ministres i ha demanat als grups parlamentaris que recolzin les mesures quan arribin al Congrés. En un vídeo publicat a les seves xarxes socials, ha assegurat que l'executiu ha recollit part de les demandes plantejades durant els darrers dies i ha situat la protecció dels llogaters i la lluita contra l'especulació com a principals objectius d'aquests textos.
3: El govern, per tant, ha hecho su parte. Os he explicado algunas de las medidas que incorporamos en este Real Decreto Ley. Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte. Y pido a los grupos parlamentarios, aquellos que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar y que pongan por delante los intereses de la gente a los intereses de los especuladores.
2: I un grup de persones ha plantat tendes aquesta tarda a la plaça Catalunya a Barcelona per protestar contra la crisi de l'habitatge i pretenen passar-hi la nit acampats. Les diverses persones que provenen de diferents sindicats d'habitatge i assemblees s'han reunit per protestar contra l'increment dels desnonaments. Arriba aquesta acampada 4 dies després que centenars de manifestants plantessin les tendes a la Puerta del Sol de Madrid. Precisament, el president Salvador Illa ha anunciat al debat de política general la creació d'un fons dotat de 25 milions d'euros per ajudar persones vulnerables en situació d'amenaça de desnonament, amb un fons que serviria per comprar el pis de la persona amenaçada. El govern oferirà també, ha dit, la compra conjunta d'habitatges a ciutadans majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca. I l'Institut Català de la Salut ha sancionat en 4 anys i 3 mesos de suspensió de funcions una metgessa que exercia al centre penitenciari de Ponent, a Lleida, per 3 actuacions assistencials que considera deficients. L'expedient disciplinari li atribueix una actitud passiva i de manca d'intervenció davant una doble emergència. Segons sembla, es va bloquejar i, diu, la sentència va retardar la reanimació d'un intern que va patir una aturada. I parlem del caragol Massana, que continua avançant i el problema ja afecta tot el delta de l'Ebre. El sector arrosser calcula que més del 70% dels arrossars del marge dret poden estar afectats i el hemidelta, al costat esquerre, l'afectació ronda el 90%. Des d'Agricultura es reforcen els ajuts per al tractament. I el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha assegurat que l'organització disposa de totes les opcions de resposta que necessita per fer front als atacs híbrids de Rússia. Els ha definit com a tàctiques de zona grisa que poden ser sabotatges.

0: Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat els dos nous reials decrets d'habitatge aprovats avui al Consell de Ministres i ha demanat als grups parlamentaris que els recolzin les mesures quan arribin al Congrés. Ho ha dit en un vídeo publicat a les xarxes socials que ha assegurat que l'executiu ha recollit part de les demandes plantejades durant els darrers dies i ha situat la protecció dels llogaters i la lluita contra l'especulació com a principals objectius dels textos.
3: El gobierno, por tanto, ha hecho su parte, os he explicado algunas de las medidas que incorporamos en este Real Decreto Ley. Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte. Y pido a los grupos parlamentarios, aquellos que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar y que pongan por delante los intereses de la gente a los intereses de los especuladores.
2: Per cert, que un grup de persones ha plantat tendes aquesta tarda a la plaça Catalunya a Barcelona per protestar contra la crisi de l'habitatge i pretenen passar-hi la nit acampats. L'acampada a la capital catalana es produeix 4 dies després que centenars de manifestants de Madrid plantessin les tendes a la Puerta del Sol. Precisament avui l'habitatge ha estat un dels temes destacats del discurs del president Salvador Illa al debat de política general que ha començat avui. Illa ha anunciat que el govern oferirà la compra compartida d'habitatges als ciutadans majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca. També un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar persones vulnerables en situació de desnonament. Demà tindrà lloc la segona jornada del debat de política general al Parlament, que suposa l'inici d'aquest curs polític. Durant tot el dia serà el torn dels grups que debatran amb el president. Començaran a fer-ho a partir de les 9 del matí. Tindran tots torn de rèplica. I les pluges que han afectat avui Catalunya poden continuar fins aquesta matinada i superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a l'Alt, Baix i Baix Empordà i 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al litoral central fins al Baix Llobregat. El temporal ha deixat 100 litres per metre quadrat avui a la zona de l'Alt Penedès i l'Anoia i a hores d'ara al metro de Barcelona hi ha afectacions a les línies L3, L4, L5, L9 Sud i L11. S'han registrat grans incidències, sobretot a la L3, perquè s'ha quedat inundada l'estació de Mundet. Darrer punt, Tortosa es prepara per una nova edició del Festival Artèria que organitza l'Ajuntament i la companyia de l'artista i ballarí Roberto Olivan. L'edició tindrà lloc del dia 15 al 18 d'octubre.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per sintonitzar-nos una nova setmana aquí al Rock and Classics, el programa on, com és habitual, mirem enrere per a recuperar les grans cançons de la música pop-rock de tots els temps. Avui us portem un programa molt canyero amb cançons que són impactants, que li hem titulat en aquest programa d'avui, en aquest compendi de cançons, autodestructives. És a dir, unes cançons bé, doncs, que venen potser en un moment complicat, o potser no, però que si més no ens donen moltíssima energia. Això sí, hem escollit algunes temàtiques una mica obscures, alguns moments que creiem que eren a parer de les lletres d'aquestes peces artístiques, doncs un moment complicat per la persona que les va escriure. En qualsevol cas, cançons interessants avui al Rock and Classics que parlen de coses, doncs, una mica complexes, i és allò també que diem tantes vegades que la música pot ser un canalitzador de pressions. Doncs en aquest cas és per treure's pressió de sobre. Cançons autodestructives. I comencem amb una banda que es va sorprendre moltíssim a principi del segle XXI. Viatgem a l'any 2002, quan es va publicar el disc de debut d'Audioslave, la formació que unia Chris Cornell, de Soundgarden, un dels millors vocalistes de tots els temps, i Rage Against the Machine, la part musical d'aquest grup. Un disc molt recomanable, amb cançons tan potents com aquesta que ja sona. Il·lumina el meu camí. Light my way.

veu realment increïble, la de Chris Cornell. Ja fa uns quants anys que ens va deixar per voluntat pròpia, i la veritat és que cada any que passa el trobem més a faltar, perquè escoltes qualsevol de les seves interpretacions, com aquest Light My Way al costat d'Audioslave, i et quedes molt i molt parat, perquè com és possible que hi hagi una veu que sigui capaç de transmetre tant en tons alts, tons baixos, bé sigui cridant, com podríem escoltar al final d'aquesta cançó, o bé en aquesta mateixa peça amb tons molt més suaus i més fluixos, no més dèbils. Així doncs, un gran vocalista. Seguim amb ell, de fet. Ara anem amb Soundgarden, la seva banda mare, i viatgem més de 3 dècades enrere, 1994. Aquest és probablement el disc més brillant que va fer la banda de Seattle. Es deia Super Unknown, un disc llarguíssim, amb grans cançons com aquesta, amb títols molt eloqüents. The Day I Tried to Live, el dia que vaig intentar viure. Soundgarden.

La temptació era molt gran i hem seguit amb un altre tema de Chris Cornell, inclòs en un treball històric que realment ho va petar. Un disc que sona molt i molt bé, això sí, amb una producció que, respecte a altres discos com un que escoltarem d'aquí una estona, doncs quedava una mica antiquat ja. El disc es deia Bad Motherfinger, aquest és un dels temes més potents que hi apareixen, Slaves and Bulldozers, de nou avui amb la veu de Chris Cornell. I anem ara amb una cançó que posa, podríem dir, els pèls de punta per la seva intensitat i per la gran qualitat vocal del seu cantant, Jeff Buckley. Va ser el seu disc de debut i, de fet, l'únic publicat en vida de la mà d'aquest artista nord-americà. El disc es deia Grace i aquest és el tema que obre aquest àlbum, Mojo Pin. Mojo Pin.

Us dèiem abans que ens va cridar molt l'atenció que triomfés un disc tan gran com Bad Motorfinger amb un so molt antiquat comparat amb discos de l'època com per exemple aquest, que és el que teníem al cap punxar-vos després. Nevermind, aquest clàssic de Nirvana amb aquest tema tan potent que es diu Stay Away. Una cosa així com marxar d'aquí, eh? Aquests esperits que de vegades murmolen pel teu voltant i que els vols fer fora, doncs sempre he pensat això jo, amb aquesta cançó de Nirvana. Baixem ara una mica el ritme i anem amb un disc que ens ha deixat molt impactats, va aparèixer a finals del 24 i és l'última targeta de presentació dels The Cure, que afortunadament han tornat amb el seu so habitual i amb propostes que no difereixen molt dels seus últims discos, però que realment ens agrada molt. Un disc que parla, doncs, de la soledat, del pas del temps, d'allò que ja no pots tornar a viure. I un exemple, la cançó que obre aquest disc, que es diu senzillament Sol, Alone, The Cure.

0: millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llo.
1: Viatgem ara al 1992, moment en el que es va publicar un EP acústic de Alice in Chains, aquesta gran banda nord-americana de música grunge. En aquest tema en concret hi participava un gran vocalista del qual ja n'hem parlat abans, Chris Cornell. El tema es diu Right Turn.

dues veus úniques i realment impactants. D'una banda, de la de Layne Staley, el cantant d'Alice in Chains, ens va deixar ja fa força anys, més de dues dècades. I després també la col·laboració de Chris Cornell, cantant de Soundgarden, també desaparegut, en aquest cas fa menys anys. Així doncs, impactant escoltar aquesta cançó que es diu Right Turn, des d'aquest treball acústic publicat el 1992 d'Alice in Chains, es deia Sap. La temptació és molt gran. Seguim amb una altra cançó d'Alice in Chains, en aquest cas amb la última cançó que van registrar Layne Staley abans de la seva mort. Va morir l'any 2002, doncs l'any 98 es van reunir, concretament l'octubre d'aquell any, per enregistrar un parell de cançons que eren noves. Aquesta és una d'elles, va sortir publicada el 26 d'octubre del 1999. Com dèiem, l'última cançó enregistrada amb la veu de Layne Staley. Es diu Died.

0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, en recta final d'aquest Rock and Clàssics d'avui que hem dedicat, o que li hem titulat Cançons autodestructives, primera part. N'hi haurà una segona ben aviat aquí a Rock and Clàssics. Es tracta d'aquelles cançons doncs, que apareixen en un moment complex per qui les escriu, perquè necessita, diguem, fer un crit per poder apaivagar el dolor que té dins seu i per mil casuístiques que podeu anar descobrint cançó a cançó. Esperem que hagueu gaudit, encara tenim música per davant, però ja ens acomiadem perquè tenim un tema molt, molt llarg per davant, que, a més, és d'un LP que abans ja us hem punxat la primera cançó. Doncs ara anem a l'última cançó. Es diu senzillament End Song, l'última cançó, la cançó del final. Es tracta de The Cure des del seu treball Songs of a Lost World, publicat el 2024. Amb aquesta gran joia, amb aquesta retrobada amb The Cure, que vam poder gaudir doncs, fa relativament poc al Primavera Sauna a Barcelona, ens acomiadem. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que ens podeu seguir a través de xarxes socials, Instagram, Twitter, Facebook, i també podeu tornar a escoltar els nostres programes a través de les webs de la quarantena d'emissores que emeten el nostre programa, així com també a les principals plataformes de podcasting. Que vagi molt bé, salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos.
0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Clàssics.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.